0: l'èxit, i això és, sí, això és molt important, i això diu molt també de perquè van saber retirar-se a temps i van saber tornar a temps, no? És a dir, de dir, pues mira, ara anem a passar-nos-ho bé, no? Tocant, i és el que fan ara, i jo crec que és fantàstic.
1: Y una última cosa, el miércoles 13, a partir del miércoles 13, Paramount rescata las dos pelis de Top Gun, uh-huh, Top Gun Ídolos del Aire y Top Gun Maverick, porque se cumple el 40 aniversario de la primera. ¡Ostras! Y quieren, bueno, pues hacer, van a hacer en algunos cines un evento con dándole un toque de celebración y, como decíamos antes, también un toque experiencial, que ahora sí es lo que se lleva. Pero bueno, si os apetece celebrar el 40 aniversario de Top Gun, jo, 40 años ya.
0: Es anavaria, a mí el toque que m'ha donat és aquest, saps? M'ha donat un bon toque, Pablo, això. 40 anys, mare meva. En fi, un plaer sempre escoltar el Pablo Mérida, que ens parli de cinema i que aprenem tantíssim escoltant-lo. Una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
1: Un abrazo fuerte a todos.

0: una setmana més tenim moltes ganes de que ens expliquin històries de la història, que ens puguem aprendre de fets que han succeït i com van ser i com de curiosos poden arribar a ser aquests fets històrics i de que a vegades es coneix el més general, però a vegades hi ha detalls que ens poden cridar molt l'atenció i que poden ser molt interessants de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap a on viatgem, com ens hem de, anava a dir, de disfressar, com ens hem d'equipar?
1: Doncs mira, jo avui et diria que per començar et posessis botes.
0: Val, molt bé.
1: El barret és opcional, però sí que et posaria un pantaló que t'arrapi bé les cames.
0: Val.
1: Però no tenir irritacions, perquè avui muntaràs a cavall.
0: Ah, escolta, déu-n'hi-do.
1: Avui tiraràs tota l'entrevista muntat a cavall.
0: Home, tota l'entrevista igual és molta estona, Òscar.
1: Mira, avui no gastes tardis, però gastes cavall.
0: Totalment.
1: Perquè avui parlem de la cavalleria en la guerra moderna. Uh-huh. Clar, pensem que, per exemple, tots tenim imatges al cinema, òbviament, ens ha portat al cap. Recordem, per exemple, a Errol Flynn com a general Custer en la carga del sèptimo de cavalleria en Little Big Horn, que no li va sortir bé. O, per exemple, també altres càrregues de cavalleria, com la famosa càrrega de la Brigada Ligera a la batalla de Balaclava, a la guerra de Crimea, on també a la pel·lícula que van fer també estava Errol Flynn, sembla que li agradava anar molt muntar a cavall. Doncs també més recentment, si recordeu una pel·lícula de Steven Spielberg, Caballo de Batalla, hi havia una seqüència en què hi havia una càrrega de cavalleria en plena guerra, en Primera Guerra Mundial. Clar, un esquadró britànic, allà, tots muntats a cavall, cap allà, davant de l'enemic, els alemanys, que els esperaven amb atralladores, ja podeu imaginar que la cosa no va acabar bé. Llavors, diguéssim, aquesta seqüència, en aquesta pel·lícula en particular, Caballo de Batalla, donava aquesta idea de que la cavalleria ja... Què estan fent a cavalleria una guerra moderna? Si no poden fer res davant de metralladores, davant de canons. I bueno, potser sí, potser no, però la cavalleria, fins gairebé al final de la Segona Guerra Mundial i en alguns països encara una miqueta més, formava part dels exèrcits moderns. És a dir, que la cavalleria no era una arma, diguéssim, antiga, que quedava com una mica així estrafolària. No, no. Era una arma que, fins i tot, en segons quins moments, podia ser molt decisiva. I per parlar d'aquest tema de la cavalleria en la guerra moderna, tenim aquí, i ja passo al castellano, Ismael López. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Pues nosotros satisfechos y felices de poder volver a escucharte y que nos cuentes de esta historia tan curiosa que seguro mucha gente le llama mucho la atención.
2: Pues sí, bueno, antes de nada, más contento estoy yo de poder hablar con vosotros y, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David, de que la caballería al final pues tiene un interés que va más allá de los libros, de la literatura.
0: Total.
2: Porque, no sé, ¿no? Al final son las típicas películas.

0: Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
1: Te voy a contar una historia.
0: Y aquí escuchamos a Sara.
2: ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
0: Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
3: ONCE. Bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
7: La Sagrada Família organitza el taller familiar Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat, dirigida a infants, combina una visita per diferents espais de la Basílica amb un taller manual dedicat a la Torre de l'Apòstol Bernabé. La proposta forma part de la commemoració de l'any Gaudí i es podrà fer fins al 23 de maig.
6: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
7: A Lleida, el Centre d'Art de la Panera presenta Oscar Holloway, Atlas, una exposició construïda a partir d'un arxiu d'imatges recopilades durant 15 anys. La mostra explora la relació entre allò visible i allò ocult i convida el públic a reflexionar sobre les imatges, la memòria i el suport que sosté el món visual. Es pot visitar fins al 24 de maig.
6: Tarragona transforma el moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
7: El Teatre Tinglado acull Llum Natura Centrum Est, una instal·lació de més de 300 peces creades en processos comunitaris. L'exposició proposa una experiència immersiva on natura, territori i creació col·lectiva es converteixen en protagonistes. La mostra estarà oberta fins al 24 de maig.
6: I Girona omple el maig de música en directe.
7: La Casa de Cultura celebra una nova edició dels concerts dels divendres. El cicle inclou propostes de música contemporània, jazz i cançó d'autor amb artistes com Míriam Ferrer, Benet Noguer o Alba Armengou. Els concerts es faran durant el mes de maig fins al dia 29.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: I quan sona aquesta melodia ja sabem que ens ho passarem bé, que debatrem sobre algun concepte que té dividida a l'audiència, a la societat, famílies que no es parlen, gent que ha trencat relacions de molts i molts anys perquè la discussió no l'ha pogut superar, a vegades perquè els hi faltaven arguments, perquè els nostres tertulians, els nostres contrincants i contrincantes busquen tots els arguments que hi ha a sobre, dins i sota les pedres. Per això estem molt contents de no només tenir en David Morales, sinó sobretot Thaís Buform, clar que sí!
1: Bravo!
0: Plateret i tot! Que he apretat massa botons al mateix temps, veus? Escolta, Thaís, com estàs?
1: Bé, molt, una mica liada, però sí, s'acaba l'any i s'acaba el món.
0: T'agraïm molt que estiguis amb nosaltres. Quan podem, fem aquestes edicions. Tant és així, perquè la Thaís té moltes feines de traducció, d'interpretació, de doblatge, de mil i fotografia, de mil i una coses, de reportatges, d'exposicions, vull dir que és una artista que no para, però tant és així, Thaís, que em perdonareu, David, Thaís, però és que no recordo ni tan sols com va quedar la votació de l'últim. Vull dir, sé que...
1: Jo ho deixaria en empat, eh?
0: Jo crec que va ser un empat entre...
2: Espaguetis contra macarrons,
0: entre espaguetis i macarrons. Bravo! Perquè no tinc la més mínima... Aquest tuit està perdut en el deep space de l'internet aquest profund, que ara troba on està aquest tuit. Bueno, en fi, ja aniré penjant el d'avui preventivament, per poder guardar-lo. Busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio, l'etiqueta, o el meu compte, David Cervelló, i allà podreu votar per a cada una de les dues opcions d'avui, que avui és un tema genèric, podríem dir. Avui dividim el món entre la taronja i la llimona. Impressionant. Impressionant. Famílies dividides, avui més que mai. Avui sí que... Avui farem... Avui pot ser una situació cítrica, El que... Ja... Sí.
1: Molt bona, molt
0: sí,
1: bona.
0: Sí. A veure què diuen els cítrics sobre aquest programa. Bueno, és igual, ja paro, va. Vinga, tinc moltes ganes. Avui, això, com que li hem de... Segur que tindrem humor àcid. Vale, prou. Comença avui, per variar-ho una mica, per ser una mica innovador, Thaís Buform. Endavant, doncs.
1: Vinga, som-hi. A veure si saps quin he escollit.
0: Què has triat?
1: Bueno, sí, triat. Aquesta vegada he triat jo.
0: Has triat o t'ha tocat? Taronja,
1: Taronja. És que no sé mai si dir taronja, taronja...
0: És veritat. Orange.
1: Orange. S'escriu taronja, però jo crec que s'accepta taronja, no?
0: Taronja, sí.
1: En d'allò col·loquial.
0: Sí.
1: Però bueno, doncs mira, és com berenar, no? Berenar i berenar.
0: És veritat.
1: Que ens mengem un... Sí, a l'hora de parlar ràpid.
0: Per tant, berenar taronja és...
1: Berenar taronja.
0: O berenar taronja o berenar taronja.
1: Depèn de si estàs locutant un documental que has dit taronja.
0: Clar.
1: I si no pots dir taronja, dius... Ah.
0: Sí. No, doncs mira, no. Escolta, molt bé, doncs en David li ha tocat la llimona, doncs al Grinch li ha tocat la llimona. Molt bé, doncs Thaís, t'escoltem, a veure cap on ens portes.
1: Molt bé, doncs a mi m'agradaria començar amb un spot que la gent jove, i aquí ens excloem els tres, ho sento, potser no coneixerà, però que nosaltres...
2: Escolta, parla per tu.
1: No, perdona, David, escolta'm, David, segur que has cantat aquesta cançó.
0: A veure... Escolta'm.

0: que tú las a elegir. Big Naranja escribe fino.
1: Big Cristal escribe normal.
0: Big Naranja.
1: Big Cristal.
0: Dos escrituras a elegir. Big.
2: Ostres.
3: Veus? Home.
2: Qui hem viatjat, home. Hem viatjat amb el temps aquí, eh?
4: Aquí t'ha de reconèixer que sí.
2: Aquest sí,
3: clar, David, per favor, i té molts anys, això. Té molts anys, eh?
2: Semblava que estigués en vinil, l'anunci.
3: Bàsicament, t'explico, ja no es fan anuncis de bolígrafs.
2: És veritat, dir, eh?
3: La gent no escriu, és molt trist.
2: És veritat.
3: És molt trist. Sí. Només ens dediquem a fer clec, clec, clec al mòbil.
2: Sí.
3: Ens sortirà una gepa de...
2: Sí, una gepa de...
3: Anirem evolucionant així, cap a gepa, eh?
2: Sí. I perdem la força tàctil i prensa.
3: Bàsicament que el cervell i els dits a l'hora de dibuixar o a l'hora d'escriure s'acabaran desconnectant totalment.
2: Els cervells en general ja s'estan desconnectant.
3: Sí, cuidant.
2: Ja és un altre tema.
3: Bé, no, efectivament quan parlem de taronja o taronja, ens ve un color o un bolígraf o un gust de Fanta, el millor, sens dubte, o un comtat de Califòrnia, Orange County, que això surt a totes les pel·lícules americanes sabides i per haver, o una ciutat de Florida que es diu Orange i hi ha 4 habitants, és igual, o una sèrie, Orange is the New Black,
2: sí, senyora.
3: O una mascota del Mundial de Futbol, el Naranjito.
2: Home, Naranjito.
4: Ara en parlarem.
2: Ah, veus, és que, buf, això seria complicat avui.
3: Com diguis alguna cosa del Naranjito, malament, eh? Perquè era la meva... Bueno, jo tenia clauers... Bé, és igual, deixem-ho.
4: Així ha sortit.
3: També parlem d'una formació política amb cada cop menys seguidors i menys afiliats.
2: Sí, és veritat.
3: També parlem d'una pel·lícula molt inquietant, que és La taronja mecànica.
2: Ostres, sí.
3: És bestial. També parlem, malauradament, d'una companyia telefònica no menys inquietant, que és Orange. I, finalment, l'estrella, parlem d'una fruita sucosa, dolça, que et pots menjar acabada de collir de l'arbre i salivar de gust. Sí. I jo ho he fet, eh? La meva família, tinc mitja família a Vinaròs, i tenien camps de tarongers i anàvem allà i era fantàstic. Agafes la taronja, la peles, perquè les taronges que són normals, diguéssim, no les de supermercat, les han congelat, les han agafat verdes, bueno, les pots, amb els mateixos dits, les pots... pelar, obrir, menjar. Bueno, fantàstic.
2: Quan és una bona taronja sucosa i allò, quin plaer. I en canvi, quina tristor quan no obres una que de fora sembla molt, molt bona.
3: Exacte, i després, aquest és el problema, que ens enganyen, ens les posen en vernís. Bueno. I a més, això és per fer un altre debat, no? El tema del Mercadona que compra taronges a... que no són de València. I mira que són gent que és una empresa valenciana.
2: Sí.
3: Però això és un altre tema, que no vull entrar-hi. Doncs això, que quan mengem una bona taronja, salivem de gust, segur. Però és exactament el contrari el que fem amb una llimona. Si ens la mengem acabada de collir a l'arbre, acabarem amb la cara de sopronamant durant una setmana, com a mínim. Que és exactament la cara que està posant ara mateix el David, el meu contrincant, perquè sap que avui no té res a fer.
4: Ui,
3: és que no té res a fer. No, a veure, Morales, és cert.
4: No.
3: Però bé, més endavant parlarem de les propietats de la taronja, la fruita, no la formació política, que... Així que veníem aviat. Unes propietats que n'hi ha i que en són moltes.
2: Molt.
3: Va, et deixo pas perquè et deixis aquesta cara de sopronamant i...
2: Primera intervenció, doncs, àcida d'en David Morales. A veure, va.
4: Doncs mira, per començar amb el meu primer argument, jo ho tinc fàcil, ho tinc molt fàcil, perquè entre la taronja i la llimona em quedaré sempre amb la llimona, perquè... Què ha donat de bo la taronja en aquesta vida? El Naranjito, l'únic. I ja veus la sort que va donar Espanya, que va quedar en 12è lloc. Podem sentir el primer.
5: Hola, soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
6: Naranjito, un gol con sabor a naranja.
4: I després va quedar en 12 lloc a Espanya.
3: La veu aquesta? La veu.
2: Havia oblidat la veu del Naranjito.
3: És la del Big Cristal, Big Naranjito.
2: Sí. Havia oblidat la veu del Naranjito i ara entenc per què.
3: Però aquesta veu no és de la Gracieta. O sigui,
2: és Naranjita.
4: No sé, jo crec que millor oblidar-ho.
2: Ai, el senyorito! Soy Naranjito! És que clar, com li poses de veu?
3: Era molt graciosa, perquè a més era una fruita que és molt... Vull dir que és molt d'aquí, és... Bueno, clar, ara les taronges venen de tot arreu.
4: No?
3: Sí, clar, i a Raed,
4: i a tot arreu. No, que tu, Thaís, compres llimones i saps el que estàs comprant, que sempre tindran el mateix gust. Les llimones són àcides, saps el que vas. En canvi, compres taronges i és pitjor que jugar a la loteria, perquè et poden sortir àcides, molt àcides, amargants, mai no et surten dolces, sempre perds.
3: Què dius ara? Tu no has comprat mai... Ai, no,
4: sempre
3: no. Ja et diré on has de comprar-les.
4: Que la llimona té moltes propietats. És rica en vitamines i minerals, afavoreix la digestió, és un aliment ric en antioxidants, ajuda a prevenir l'anèmia, protegeix el fetge, redueix el colesterol, metabolitza el greix més ràpid. En canvi, en la taronja tots són inconvenients. Conté fructosa, danya les teves oïdes, el temps l'afecta, causa diabetis, no conté pràcticament fibra, augmenta el teu
3: causa
4: pes...
3: Causa diabetis?
4: Sí. I per si fos poc, escolta el que explica en el canal de YouTube Fisi Online.
7: Te explico en este vídeo los perjuicios que puede tener la naranja y la mandarina para tu salud.
2: Explica-ho avui, saps?
7: Y no solo para tu salud así en general, sino también te lo voy a explicar y especificar más para la salud de tu espalda.
2: Yo
7: como fisioterapeuta veo a menudo...
3: Home, si et poses una tronja a l'esquena, clar.
4: Com no, és fisioterapeuta.
7: Tienen algunos problemas de espalda que pueden mejorar al quitar la naranja y la mandarina, por peculiar que te pueda parecer. ¿Por qué se produce esto?
2: Sí.
7: Porque la naranja y la mandarina... No así el limón o el pomelo, solo la naranja y la mandarina.
4: No el limón o el pomelo. Dulces,
7: requieren mucho trabajo hepático biliar para su digestión.
3: ¿Qué te cabrá en la esquena?
4: Bueno,
2: això que
4: ell és fisioterapeuta.
3: Pregunto.
2: Què ho diuen?
3: No, sí, però si és fisioterapeuta, què està parlant? Està parlant de fetge, què dius?
4: El vídeo era molt llarg i no he posat l'explicació sencera. Ha donat l'explicació. Després tu ja busca-ho.
2: M'ha semblat que ho explicava i ara veig que no. Però bueno, és igual, no? Però està bé.
3: Sí, clar, jo també puc sentir en un vídeo i puc dir, és que la naranja...
4: Dóna molta feina hepaticobiliar i això després provoca mals a l'esquena, però no t'explicarem tot el procés que tenim el temps limitat en el programa.
2: Això sembla eusquera, hepaticobiliar. Sembla que digui... Li veig moltes cas.
4: Home, el tio una mica d'accent tenia.
2: Sí. Bueno, doncs escolta, doncs... No.
3: Molt bé, doncs... Jo crec que el problema de l'esquena i la taronja és que dormia a sobre d'un lloc on hi havia taronges i clars.
2: Sí.
3: És com si fossin pedres, és com la princesa i el pèsol.
2: Efectivament, doncs una taronja, clar... Tu notes més.
3: No dormis mai en un sac de taronges, ja està.
2: Clar, efectivament.
4: Que és una qüestió de quan les menges.
3: Vés
4: amb el teu següent argument.
2: Veure,
3: no, és que és molt fàcil. I jo vaig directe als experts de veritat. O sigui, no sé què té a veure això amb la diabetes. Què passa? Que és per un tema de la fructosa. La majoria de fruites tenen fructosa i no, això no vol dir que provoquin diabetis. Clar. Això vol dir que pels diabètics... Pues no van bé, però és que hi ha moltes coses que no van bé pels diabètics, o sigui, vull dir, són gent que tenen un problema, és una enfermedad. Sí, és com si et diuen, hòstia, és que la sal va malament. A veure, la sal és sodi i no va malament. Passa que tampoc has d'abusar-ne. És igual. Jo a mi m'agradaria que escoltéssim algunes propietats de la taronja de la mà d'un videoblog que és molt interessant, que es diu Qué apetito.
2: Home, pues segur que és apetitós aquest.
8: 1. Refuerza nuestras defensas.
2: Val.
8: La naranja posee un alto contenido de vitamina C, la cual estimula la producción de glóbulos blancos.
4: La llimona també.
3: Però no te la menges com una fruita.
8: Mejora nuestro sistema inmunitario y puede evitar catarros, procesos gripales o alergias respiratorias.
3: No diu res de coronavirus,
8: 2. Ideal para bajar peso.
2: Mira.
8: Por un lado posee muy pocas calorías y por otra parte contiene agua y fibra, ideal para dietas de adelgazamiento.
3: Claro.
8: Además, gracias a esa fibra hace que tengamos una sensación de saciedad y comamos menos.
2: Val.
3: Veus?
8: 3. Aporta energia.
3: Sí.
2: Quantes en fa?
4: Sí? Senyora, vostè moltes taronges no prenen, no?
2: Sí,
4: llavors?
2: Li falten taronges.
8: Para aquellas personas que realicen actividades deportivas.
2: Sí, jo en prenc.
8: 4. Fortalece los huesos.
3: Veus?
8: La naranja es una fuente de vitamina C, pero también de calcio, que resulta ideal para proteger los huesos. Por ello se recomienda para aquellas personas con problemas en las articulaciones y para reducir la inflamación de la artritis reumatoide y artrosis. 5. Mejora el estado de la piel. A medida que pasan los años, nuestra piel envejece y sufre deterioro causado por los radicales libres.
3: ¿Veus?
8: A pesar de ser inevitable, la naranja posee antioxidantes que ayudan a combatir contra ellos y a retrasar el proceso de deterioro.
3: Vale, ja podem parar, perquè és que n'hi ha tantes que tampoc cal. M'ha fet molta gràcia lo de... Diu, bueno, el envejecimiento es una cosa que no se puede luchar... O sigui, tienta...
2: Miracles no pot fer la taronja, clar.
3: Clar, exacte, és el que està dient. O sigui, no es pot frenar, però sí que pots lluitar contra el tema dels radicals lliures, que és el que realment envelleixen la pell, no? M'ha fet molta gràcia lo dels radicals lliures. M'ha quedat claríssim que cal combatre'ls, i suposo que per això Ciutadans va escollir el color taronja, eh? Ah. Perquè si no...
4: M'imagino que quan
3: hi hagi manifestacions lliures,
4: i comencin a cremar contenidors, apareixeran els Mossos amb taronges. En lloc de llançar bales de foam, llançaran taronges.
3: No sé, van dir... A veure, què combat els radicals lliures? El color taronja. Per tant, els ciutadans van dir, doncs ja, color taronja. No, això és una parida que acabo de dir. No, però sí que és veritat que, A veure, comencem perquè... Tu te la menges com a fruita i te la pots menjar doncs, abans de competir perquè té una mica de fructosa, no és excessiva, allò que no és com un plàtan.
2: Sí.
3: Però sí que és cert que també conté vitamina C, com la llimona, i la vitamina C és indispensable per sintetitzar, diguéssim, el calci.
2: Sí, sí.
3: Perquè molta gent diu, no, jo em prenc un d'allò de calci. Bueno, no, em sembla que la D. Bueno, la C també. Bueno, és, diguéssim, que té un munt de propietats i que ara mateix

0: horrorosament bo, no cal ni sucre ni res, boníssim. Però sí que és cert que un mal suc de taronja,
1: amigo,
0: i per no dir, ho sento molt, Don Simón, sí, perquè sí, allò no és suc de taronja ni res. És igual, qualsevol suc de taronja que sigui d'aquests d'abric,
1: sí, sí,
0: més amarg i més horrorós no pot ser.
1: Ja. Li han de ficar sucres perquè compagina el sabor.
0: Ah, és horrible, és horrible. És horrible. Però un bon suc de taronja...
1: Jo totes aquestes begudes, quan més ensucrades, me les veig totes. Vull dir que si Don Simón igualment ens vol patrocinar, jo estaré encantat i ja li compraré a la Thaís una altra cosa. A veure.
0: A mi un arbre de taronges ja.
1: Un arbre de taronges
0: un arbre de taronges.
1: I ja està molt bé. A veure, David, com contraataques això?
2: Doncs mira, que per què prefereixo la llimona a la taronja? És evident, perquè la llimona serveix per tot. Ah. Ara pensem en la cuina, per exemple. Ah. A què se li posa llimona? Doncs li poses llimona al peix quan el fiques al forn, a la
0: carn. I el pa a la naranja.
2: Espera. Li poses a la rebosteria per fer un pa de pessic amb ratlladura de llimona.
0: O a la naranja.
2: Al marisc, vas a un bar i demanes uns xocos i que et porten llimona. També a la paella. És fins i tot l'ingredient bàsic d'uns dels licors més coneguts i reconeguts de tot Itàlia, el limoncello. I per no dir que un dia tens set i que et prens una llimonada ben fresca perquè t'hidrata, a diferència de la taronjada, que amb la quantitat de sucre que porta, l'únic que fa és que al cap de 2 minuts és gastroesofàgic. En canvi, la llimona, dissolta en aigua, és un remei alcalí que equilibra els nivells d'acidesa a l'estómac davant d'episodis forts de reflux. I això, Thaís,

0: No, di taronja. M'hi estic tirant de trucs de Yahoo Respuestes. Això va ser consell de la meva
1: foniata. En sèrio, Yahoo Respuestes? No, no, no, si hem tancat, David, hem tancat. Per alguna cosa hem tancat.
0: Això va ser consell de la meva foniatra. Però, tornant a la cuina, la llimona... Això, per la gent que tingui acidesa d'estómac, que tingui reflux, és una cosa que podeu fer.
2: A veure.
0: Poseu una ampolla amb aigua...
2: Sí?
0: Tireu suc de llimona i aneu bevent al llarg del dia, a poc a poc. D'aquesta manera, com que és equilibra l'acidesa per l'alcalinitat que té la llimona, no serveix amb altres...
2: Però si pot posar sucre o no?
0: Pots posar-hi sucre, si vols. Si no t'agrada, si vols una miqueta més dolç, però si vols més sa, simplement l'aigua amb llimona, i d'aquesta manera evites el reflux. És un truc per...
2: I si,
0: per
2: i si és alcalines, pots recargar la bateria del mòbil,
0: també,
2: per exemple?
0: També.
1: Ui. Una coseta, és important. El que has dit és cert, David, però sobretot aneu amb compte amb l'esmalt de les dents.
2: Fixa't.
1: Perquè la llimona se les carrega. Molta gent utilitza canyetes perquè passi directament cap a dintre.
0: Sí, això és
1: I les canyetes, sisplau, que no siguin de plàstic. No, ja n'hi ha d'aquestes de cer que les podeu reutilitzar. Gràcies.
2: Molt bé.
0: I sobretot és important que no és que us begueu un got sencer de cop, sinó que aneu bevent al llarg del dia glopets.
2: Ja.
0: Que no sigui tot d'una tacada. D'aquesta manera és com es va atacant a l'àcid.
2: El Fari diuen que se'n va prendre tot de cop i li va quedar aquesta cara de...
0: Aquesta cara, sí.
1: El sopronamant.
2: El sopronamant, total. No, clar.
0: Tornarem a la cuina, perquè la llimona té mil i una aplicacions culinàries. I la taronja? La taronja només llueix per un pato a la naranja. Pato, que a més s'ha de tenir mal gust, perquè la carn de l'ànec és com menjar pollastre, però quan se t'ha passat de cocció i ha quedat tan sec que no pots utilitzar-lo com una esponja per succionar líquids.
1: Bueno, jo no em menjo perquè soc vegetariana. Però...
0: Que la llimona serveix per tot, absolutament per tot a la cuina, fins i tot per això que podem sentir ara.
3: A nadie le gusta lavar los platos, pero hay que hacerlo. ¿Por qué no lo intenta con Pril? Pril Limón deja mi vajilla perfectamente limpia y brillante. Y con Pril Limón verá usted como casi le gusta lavar los platos.
2: Sí.
0: Fins i tot per netejar, si és que la llimona...
1: Casi le gusta.
2: Casi le gusta.
0: Intenteu netejar amb taronja, a veure com us queda.
1: Veus? Bueno, ara ja, per sort, quan tu vas defensar el rentavaixelles,
2: És que, clar, hi ha molta...
1: No sé si n'hi ha d'aquests per rentavaixelles.
2: Sí, hi ha molta història ja entre els nostres contrincants de tantes i tantes batalles.
0: Les pastilles porten llimona, moltes, per posar el rentavaixelles.
1: Ai, les pastilles que et prens deuen portar...
2: Exacte, però no te les has de menjar, aquestes pastilles, malgrat Déu, sí, sí. No, és terrible.
1: Molt bé, molt bé. Bueno. Ja està?
0: Sí, endavant, sí, endavant amb el teu tercer.
1: Doncs jo abans us he posat un spot de fa uns quants anys. I ara voldria posar-vos un altre de fa també uns quants anys.
2: Val, doncs
1: sentint-lo.
2: A veure.

0: Clar, això, el protagonista... No, perdona. Diu... Ha parlat de la naranja tota l'estona, però
1: tota
0: per no ser menys i que la llimona no es torni més agra del que ja és, l'han posat allò, bueno, i delicioso limón que surt al final de l'anunci.
1: Limón, sí, però és la naranja.
0: La Fanta de taronja, i és que ho ha dit més d'un cop, és la veritable protagonista de l'anunci, que a més, la Fanta de taronja és com la representant per antonomàsia del gust a taronja. És a dir, quan som petits, sempre assimilem Fanta de taronja, o érem petits, a la taronja. No? I a més, aquesta es pot tenir una música que enganxava, uns dibuixets d'allò més monos, perquè els dibuixets són moníssims, que representaven l'esperit de la taronja, no? Quelcom amable, dolç, bo, gustós, divertit.
1: Sí.
0: No com l'espot de la Fanta de llimona.
2: No, però sempre es tanca amb el millor que i ha tancat i limón.
0: No. Sí, clar, i limón para decir algo, perquè si no venien limón ni patràs. Sí. Però bueno, és igual. Hi havia un espot de Fanta limón, que a més és un espot que no sé, que no té ni cap ni peus, perquè, mira, i us ho explico, fan una expedició a l'Everest.
1: Val?
0: Sí. Tot i que hi ha... Sí, bueno, ja, al Tibet, vaja.
1: Sí.
0: Se suposa que van a buscar el Yeti,
1: ostres,
0: se suposa, eh?
1: Ostres.
0: Sí, al final acaben trobant com unes empremtes del Yeti. I a més, el que no entenc és, s'enduen Fantes de llimona en una nevera?

0: naranjas
1: negras. És fantàstica, tan querida, tan senyora.
0: Sí, sí.
1: Senyora, una naranja, sí, sí, sí, sí, sí. Tan bonita per a mi. És que és, resumeix perfectament el que és la taronja. Sí. És querida, senyora i bonita.
0: Sí, ja estaria la cançó.
1: A veure, és opcional.
0: És que m'he quedat... Saps allò que... Saps allò que m'he quedat tan absort per això? O sigui, m'he quedat incapaç de...
1: És fantàstic, o sigui... A veure, jo... veieu, si aneu a YouTube... poseu la naranja del sí. Dos Hermanos Miño com el riu naranjo, Miño Naranjo,
0: Miño
1: i,
0: naranjo
1: i escolt, vull dir, ja només veure'ls és una experiència.
0: Saps quina por em fa tot això, Taís, sempre que sí, després l'algoritme s'equivoca. Ja, l'algoritme em comença a proposar coses que no vull que segueixin aquesta
1: línia. Per
0: què línia.
1: No? La vida ja la passa.
0: Hauríem de poder
1: rara,
0: dir-li
1: no?
0: A l'algoritme i a les cookies i tot això, això no em facis cas, saps? El que et diré ara, no.
1: És de conya.
0: És de conya, és de broma. Per ahir no, però vull, necessito veure-ho un cop i ja està.
1: Però jo necessito aquestes coses que et
0: no, que
1: facin,
0: sí, que sí.
1: No sé.
0: La naranja.
1: És que és ja l'hauràs de repetir tota la setmana.
0: Sí, em fa por dir, David, fes que oblidi això amb una altra cosa encara pitjor.
1: És que segur.
0: És capaç.
1: Espera't.
0: És capaç.
1: David, segur que tens una cançó.
2: Sí. No. Tinc dues.
0: Oh! Dues cançons. Ah, és que
1: ja... Hosti, tu, vale.
2: Tinc dues, però espereu. Ja perquè si em deixeu ja que comencem el quart argument, darrer argument, pensant en tot el que la llimona ha portat a l'àmbit de la creació artística. Ah. Us proposo fer un recorregut per la col·lecció del Museu del Prado, que ens permet fer una recerca entre les obres de la seva pinacoteca. Per exemple, si fem una recerca amb la paraula clau limón, trobarem 44 peces referenciades, entre les quals hi ha doncs, Pelea de gatos en la despensa, de Paul de Vos, del 1640, Ostras y limones, de Jacob Fopens Vanés, del segle XVII.
0: Ostras, limones, todos quieren ser los campeones, ¿no?
1: No.
2: Bodegón con limones, cerámica y frutero, de José Pinazo Martínez, del 1929, o Bodegón con salmón, limón y recipientes, de Luis Egidio Menéndez, del 1772. En canvi, si busquem naranjas, a diferència de quan buscàvem llimones, que sortien 44 peces referenciades, només en surten 20. I què dir de l'àmbit de l'escultura? No podem obviar Llimona, Josep Llimona, un dels grans escultors del segle XIX i XX. Què ha donat la taronja, en canvi? Mònica Naranjo?
0: Fantàstic!
2: O això que podem sentir, que en aquest cas és interpretat per la pitxanga, música xilena.
0: Això promet. Tema,
2: la naranja.
0: Ja m'és igual de què cantin, eh? La pitxanga, música xilena, i em sembla meravellós. Escoltem-ho. Ostres, van la línia.
2: És que igual hem anat a parar a l'única cançó sobre la taronja que existeix.
1: Però els meus eren equatorians. La
0: naranja. Sí, senyor. Sí, senyor. Ostres. Ai, cuidado. Tan bonica, tan senyora.

0: Està clar que aquesta cançó et perseguirà tota la setmana.
1: És molt fort, perquè jo dic, David, fes una cançó que em faci oblidar l'altra i me la torna a posar, ara ja, o sigui, el meu cap explotat, ja estaré tot el dia la naranja, la...
2: Va, però fem neteja, fem una mica de neteja, que va, diuen que
1: net.
2: Entre plat i plat has de prendre llimona.
1: Sí, senyor.
2: I així treus el gust, el mal gust del plat anterior.
0: Doncs, o fairy, canvi, també, sí.
1: O fairy, sí, exacte.
2: D'ahir et puc parlar de tamassos,
0: de
2: que
0: què?
2: Porten llimones com el Lemon Tree dels Fool's Garden, ah, que és un tamasso, Mi Limón, Mi Limonero, de Henry Stephen.
1: M'encanta.
2: O aquesta que sentirem ara.
1: A veure.
3: Un limón y medio limón.
1: Sí, senyor.
3: Un limón y medio limón. Tres limones y medio limón.
0: Com era l'original.
2: Juan Antonio canta la danza de los 40 limones. Sí, vaya.
0: No, però posa l'original, és millor.
3: Ocho limones.
2: A mi m'agrada aquesta.
3: Sé que parece una película de Lina
0: Web. Bueno, això està bé, eh?
3: Un ejercicio de malabarismo.
0: És fantàstica, m'encanta. És com molt d'after, no?
1: Sí. Com que, què idea, qual la idea, no?
3: A passear los animales, mira
1: mi
3: perro.
1: Sí, no, no, és sí, sí, és que idea, qual la idea, totalment.
3: I saca tu nabo a passear.
1: Ep, això ja és una altra cosa.
0: Sí,
1: aquí hi ha... Aquí
2: hi ha... Te la Berta una vez al mes.
1: Veus, fixa't, clar.
0: M'encanta.
3: No seas tan cotilla, esa escotilla parece un sumidero y es tu corazón.
0: Esta escotilla parece un sumidero.
1: És meravellós. Almenys quan escoltes Que idea, qual la idea, la part del rap també en italià, bueno, si hi ha alguna cosa que se t'escapa o te la imagines, és millor aquí, no? Aquí veus que parlen de nabos, de nabos directament.
2: És una gran cançó.
0: No, no, està molt bé. La veritat és que la versió està molt bé. No sé què m'agrada més, la versió original o aquesta.
1: Sí, sí, no, no, ha estat fantàstic.
0: Com es diu aquest, perdó?
2: Juan Antonio canta.
1: Sí, sí.
0: Claro. Sí. És Juan Antonio i canta.
1: Però no sé si és el que no va acabar bé, em sembla.
0: Què vol dir no acabar bé? Què li va passar?
2: Que una... Sí, el que va morir.
1: Sí, sí, sí.
2: Que
1: sí,
2: va ser Juan Antonio canta, sí.
0: Sí, ostres!
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, que és una història àcida, aquesta, no? Aquesta tampoc no va acabar bé, no va acabar bé, això. Doncs escolta, ara és qüestió de que siguin els nostres oients qui determinin qui ha guanyat, si la Thaís Buforn o en David Morales. Ho feu a Twitter, busqueu l'etiqueta Nits de Ràdio, o també l'etiqueta El Món es divideix en dos, que és una mica més llarga que de posar, o em busqueu a mi, David Cervelló, a Twitter, i podreu votar en aquesta enquesta. Estarà activa durant 7 dies. Després no ens en recordarem quan sigui el moment de mirar-ho, però intentarem guardar-ho un lloc que després ho puguem comentar. Moltes gràcies, Thaís.
0: Una cosa, David, sí? una cosa, que és que em sembla que l'original era ell. El del...
2: Sí, el que va ser
0: vale.
2: Una versió que...
1: Sí.
2: Bueno, es van fer diverses versions
0: amb diferents ritmes. És que volia dir-ho perquè s'ho mereix. Vull dir...
1: Sí, sí. Ah, bueno, escolta.
0: Sí, sí, la versió que em pensava que era original no era, és la seva. O sigui,
1: sí, sí.
0: Molt bé.
1: Obra pòstuma, en aquest cas.
0: Sí, sí. Bueno,
1: doncs
0: fantàstic.
1: Sempre en la memòria, eh? Que això és una de les coses bones que tenen els artistes, és que... independentment de la seva vida, la seva obra queda per sempre. Doncs escolta, Thaís, moltíssimes gràcies per haver-nos fet passar tan bé, tan divertida, tan àcida també quan cal, i tan dolça, com és la taronja. Una abraçada ben forta, Thaís, i fins la propera.
0: Adéu.

0: Per nits de ràdio passa moltíssima gent a explicar-nos històries, a vegades un dia, a vegades molts, i ens fa molta il·lusió quan gent que ha col·laborat en aquest programa veiem que no només segueix creixent, sinó que es va fent gran, es va fent coneguda, es va fent important i pot consolidar tot allò que ens ha anat explicant. I quan ja treuen un llibre, doncs ja, escolta, és com si fóssim tiets de la criatura. I quan hem vist que ha publicat la Núria Jorba, ens ha fet molta il·lusió aquest Parejas imperfectes i felices. Núria Jorba, molt bona nit.
1: Bona nit, quina il·lusió tornar a estar aquí, quins records de fa molts anys, molts anys que ens coneixem.
0: Bueno, clar, però devia ser molt jove, Núria, perquè clar, tu segueixes sent molt jove.
1: Gràcies.
0: Està molt ben, perfectament conservada, és una vella amiga del programa en B alta i en B baixa, la Núria Jorba. O sigui que, a veure, molt important d'aquest llibre, que m'agrada molt, que té un subtítol de Com construir una relació de pareja a tu medida, i és que ja des del principi explicaves que una de les motivacions a escriure el llibre és que, com que tot, no només atens a consultes, sinó que també fas formacions a professionals, notaves que hi havia, diguem, no estava compensat, o que hi havia una mancança en quant a certs aspectes de la bibliografia, i aquí podies ajudar a portar el teu coneixement, no?
1: Exacte, o sigui, l'objectiu d'aquest llibre, el primer que va ser, és que trobava a faltar llibres de capçalera de parella.
0: Sí.
1: És a dir, aquell llibre generalista que li dic jo que toca tot lo d'una parella de principi a fi. És a dir, això és el que jo trobava a faltar.
0: Sí.
1: Llavors, arrel de tot això vaig decidir, ostres, aquí s'ha de fer alguna cosa. I tant el llibre serveix com per una persona que es trobi en parella, una persona que estigui soltera,
0: sí,
1: una persona que es vulgui especialitzar professionalment en aquest terreny, no? Perquè està com obert a tot tipus de públic.
0: Sí.
1: Llavors, també me n'he adonat que el motiu d'escriure'l és perquè estem en un caos social de parelles.
0: Sí, és un moment de canvi. La societat ha fet com un pas endavant, o dos, o cinc, els que siguin, i per tant s'ha replantejat coses. Clar, no és que diguis, escolta, l'Associació de Parelles i Matrimonis del Món ha decidit ajuntar-se, no. O sigui, la societat ha anat canviant, les parelles han anat canviant, i tu el que fas és simplement analitzar-ho i veure-ho, perquè, com ja dius des del principi, abans la parella era quasi una obligació o una manera molt única d'afrontar el fet d'estar amb algú, i ara és una elecció. I em sembla, en alguns casos abans era una acció, si em permets la broma, Núria, perquè era l'única forma que tenia la gent de poder fer alguna cosa. Però ara el que és evident és que és una elecció, i això ja ho canvia tot, no? És opcional i sembla que el millor temporal, és que això ho canvia tot.
1: Sí, és que estem realment en un moment de crisi de relacions, el que jo dic que anem perduts, no?
0: Sí.
1: I el que ens està fallant és que estem intentant reproduir el model tradicional de parella i ens estem donant contra una paret.
0: Clar.
1: Llavors, què hem d'aconseguir? Pues crear el nostre estil de parella, que aquest és també un dels objectius del llibre.
0: Mm-hmm.
1: Per què? Perquè, com bé dius, és una possibilitat, és una tria, ja no és una obligació. I, a més, els rols de parella estan molt alterats. Antigament, tristament, no teníem la llibertat i era relació heterosexual amb uns rols determinats.
0: Sí.
1: Però, clar, a dia d'avui, volem tenir fills, no volem tenir fills, qui fa les tasques de casa, on ens anem de vacances, com repartim l'economia, tot quin format de relació a nivell sexual tenim, tancada, oberta, poliamorosa, a nivell d'amor... O sigui, tenim tants formats que anem molt perduts i hem d'aprendre a definir-nos quines són les nostres necessitats i arribar a acords, a saber transmetre-ho a l'altra persona, que això tampoc és gens fàcil.
0: Clar, per tant, seria, si em permets exportar-ho a l'exemple, seria com si un, doncs, alhora, a l'agència, abans eren les agències matrimonials, ara, doncs, digue-li al Tinder o que sigui, quan un fica allò de perfil, fins i tot què busca, no? Oi, doncs mira, jo quiero morenes, metro... Vull dir que amb aquestes coses sí que potser ets molt específic, doncs caldria també tenir molt clar què estàs buscant, no? Quin tipus de relació, perquè facilitaria molt que siguin dues persones que estiguin buscant el mateix tipus de relació o de parella, no?
1: Totalment, perquè a més, quan algú expressa què busco, ho hem associat a desesperació.
0: Ja t'entenc.
1: Que és com un ui, ui, ui, ui, ui, no? No, no es pot parlar a les primeres cites, no? No es pot dir tot això a l'inici. Al contrari, és a dir, hem de poder ser lliures i dir, escolta, no ho necessito, però a mi em desitjo i m'agradaria això, això i això. Que si no acaba sortint amb tu, doncs mira, no, no passa res. Però tinc la llibertat i la seguretat de poder dir què busco i què m'agradaria trobar.
0: Totalment,
1: no?
0: Totalment.
1: I això ens costa moltíssim. Que, de fet, ja plantejar què busco, hi ha molts pacients, no, que treballem això i em diuen, és que no sé què vull. No sé què és el que necessito, no? Perquè aquest és, dius, molt bé, defineix què necessites, però no ho sabem. Llavors, jo què he fet en el llibre? Bueno, posem tots els exercicis pràctics que necessitem fer amb paper i boli o paper i llapis per poder definir i per poder fer tot el procés de parella de forma positiva. Llavors, el llibre té milions d'exercicis que també poden anar superbé.
0: Per l'estiu va bé, Núria, per l'estiu va bé, perquè, clar, tot el que sigui... un lloc de quadernos de verano t'endús això. Mira, per exemple...
1: És una mica això.
0: Hi ha un gràfic que estàs comparat, i em sembla molt interessant i molt adient, el que seria el que coneixíem de l'amor romàntic, el que hem vist en les pel·lícules, en les sèries... I aquest és un tema que també sorprèn, com a vegades les sèries també segueixen repetint. A dia d'avui, que dius, mira, que una pel·lícula de fa 20 anys, 40, ho faci, ok. Però avui en dia sembla com que volen tirar sobre lo clàssic, no? A l'amor romàntic el compares amb l'amor saludable. Quin concepte més interessant.
1: Sí, perquè mira, jo havia escoltat molt el que se'n deia l'amor maduro, no? L'amor madur. I no m'agrada gens aquest concepte, perquè sembla que fins que no arribem a certa maduresa no podem tenir aquest tipus d'amor.
0: Sí.
1: I no és... L'amor romàntic no és l'amor adolescent, tampoc, no? O sigui, hem d'aprendre que podem enamorar-nos, que podem sentir sensacions increïbles, però sempre des d'una relació saludable. I això és importantíssim. Per què? Perquè segurament si sortim al carrer i preguntem, escolta, quines coses et fan dir, quins ítems et fan dir que tens una relació saludable? La gent segurament no sabria respondre moltíssima, no? Perquè sí, respecte, però i què més? I què més a part del respecte? Llavors, en aquest llibre és, ei, anem a aprendre quines són les línies vermelles, perquè per tenir una relació sana, de benestar, que et faci potenciar, que et faci créixer, també és molt necessari saber per on no has de pesar i on hem de posar el límit.
0: Totalment. El David Morales, que tu que tens intoleràncies alimentàries, potser hauries de també definir, no? Cadascú potser s'hauria de definir les intoleràncies, diguem, de tipologies, no?
2: També, bueno, seria per buscar algú que tingui les mateixes intoleràncies per poder compartir, no?
0: En aquest cas, intoleràncies, doncs... Sí, clar, és a dir, saber què busques, portant-ho al terreny, no alimentari, sinó de, diguem, de què necessites, és a dir... Pots tenir fòbies i fílies, també, és a dir, coses que et connectin i línies vermelles, no? No hauria de dir, mira, és que aquestes persones, que imagino que consulta també et passa, de dir, ostres, és que aquest és un tema que si tu ja veus que aquestes dues persones en un tema concret xoquen, que pot ser que a alguns no hi hagi problema, si li agrada doncs seure a passadís o a finestreta a l'avió. Bueno, és un moment, és una cosa temporal. Però vull dir que certes línies vermelles que dius, és que com que no, com no coincideixin aquí, tu ja,
2: clar,
0: segur
2: jo,
0: que tu ja
2: jo,
0: veus,
2: exemple,
0: no?
2: En això, David, penso en el nostre col·laborador, l'Alan,
0: que
2: és vegà.
0: Efectivament.
2: I és vegà molt militant. Clar, una persona que sigui de menjar carn cada dia, difícilment ho tindrà amb ell.
1: Exacte. Això és superimportant. De fet, jo sóc vegana, també.
0: Veus?
1: Així que anem ja al tema. Però, per exemple, per mi no és una línia vermella.
0: Veus?
1: O sigui, per mi, jo respecto molt de dir, mira, jo faig la meva militància, no? Faig tot el meu creixement, però respecto que l'altra persona pugui o no. Però això s'ha de tenir molt clar, perquè imaginem una situació que a vegades veig a consulta. Tenir una criatura... un vegà i l'altre no. Clar, què menja aquella criatura? No? Cap on tira? Llavors, aquí si no podem ser flexibles, no comencem una relació. És a dir, i està bé no poder ser flexibles, és a dir, la flexibilitat... Exacte, exacte. Si no podem ser, doncs no hi entrem aquí. És a dir, és, mira, per mi és línia vermella, si no ets vegà, no, és que ja no tinguem una tercera cita, és que ja no cal. Sempre que vulgui construir un vincle. Una altra cosa és, mira, m'ho vull passar bé...
0: Ja t'entenc, sí, sí, totalment d'acord.
1: Cap problema.
0: Totalment d'acord. Per tant, aquí, Núria, és importantíssim saber conèixer a un mateix i tenir molt clar aquestes coses. És a dir, com a exercici és necessari, no? Vull dir, de dir, escolta, no, jo he de saber que en aquests temes, perquè t'estalviaràs molts disgustos a l'altra persona, a tu, i discussions que són prescindibles totalment, no?
1: Jo sempre dic que necessitem tenir una molt bona autogestió emocional. És a dir, aquest és el quid de la qüestió. Jo sempre quan escolto de no, primer has d'estar bé abans de tenir parella, jo dic, home, tampoc, perquè a vegades ve bé qui estem bé del
0: correcte,
1: tot. No? És que ens quedaria sempre els solters.
0: Sí,
1: jo crec que ningú estem bé del tot. Llavors,
0: totalment
1: tampoc és aquella plenitud, perquè si més estàs hiper, hiper bé amb tu mateix, encara costa més cedir amb altres coses.
0: I que vol dir que possiblement tu siguis d'estar...

0: emocional, que és saber què necessito, saber comunicar, saber confrontar el conflicte, perquè en parella és necessari saber tenir conflicte. És a dir, que no és dolent el conflicte, perquè és a tu t'agrada això, a mi m'agrada això, com construïm això. Si tota aquesta base no la tenim, la relació de parella no tirarà bé.
1: Mm-hmm. I tu dediques molt de temps en el llibre, molt d'espai, a el que és el trobar, no? La relació, el què buscar, el com buscar-ho, i també a destacar les fases d'una relació. I això sí que em sembla que val la pena que li posem un punt, perquè, clar, és inevitable que hi hagin aquestes fases, per molt que haguem fet aquesta fase prèvia, no? Ja de selecció, de ja posar-hi un coneixement més enllà del fletxazo, que vull dir, el fletxazo
0: exacte,
1: pot...
0: Exacte, també hi ha de ser, eh?
1: També hi ha de ser. Però vull dir que tinguem una mica de, com de bibliografia, que deies, no? De coneixement sobre la causa. Hi hauran unes fases, sí o sí, igual com passa amb el dol, que hi ha unes fases establertes?
0: A veure, en principi sempre pot haver-hi l'excepció que confirma la norma, no? Però hi ha una sèrie de fases que hem de passar i que són molt importants passar-les bé. És a dir, una de les coses que més veiem nosaltres a consulta és una mala gestió d'aquestes fases, que porta molts conflictes de parella. Per què? Perquè si nosaltres, per exemple, ens comprometem amb la persona estant en la fase inicial, que és la de fletxazo i enamorament, estarem triant aquella persona pel que nosaltres creiem que serà.
1: Totalment.
0: Perquè l'enamorament és, jo tinc un 20% d'informació de tu,
1: sí,
0: i li afegeixo el 80%,
1: sí,
0: i llavors m'encantes, no?
1: Sí.
0: És a dir, hem de comprovar primer que aquell 100% o aquell 70%, perquè mai serà el 100%, ens encaixa.
1: Sí.
0: Llavors, estem en una societat anant tan ràpid amb tot que ens estem saltant les fases o l'estem vivint malament, no estem generant unes bones bases, no estem comunicant suficient, no estem fent prou de selecció. Llavors, és importantíssim conèixer les fases i dir, ei, en quin estic? Què haig de treballar en aquesta fase? Què és important en aquesta fase? I poder-ho desenvolupar.
1: Parles també en el llibre d'una cosa que se'n parla molt, però vull dir que està bé que formi part també d'aquest Parejas imperfectes i felices de la Núria Jorba, que és les relacions tòxiques. Cal posar una alerta evident, i és que la persona no et ve amb un cartell que diu ep, jo sóc tòxic, mala sort. No, vull dir, això trigues en descobrir-ho precisament per això que dèiem, no? És com aquest 80% que faltava d'informació. A mi una primera pregunta que em surt, ja, però ja per anar acabant també l'entrevista, és que el problema és que potser ara, més que mai, la gent corre massa a l'hora d'anar a viure's amb algú, no? O a l'hora d'establir uns ponts que després seran més difícils de tirar enrere, no?
0: Exacte, totalment. És a dir, en una relació tòxica hi ha diversos símptomes, però sobretot jo en dic principalment dos.
1: Val.
0: El primer és que hi ha molts alts i baixos. Estem en el dragon can, que
1: val,
0: dic jo.
1: Val,
0: i una relació saludable és el que jo dic aquell trenet que podem menjar el gelat amb tranquil·litat, aquell que vas veient, que t'ho passes bé, però estàs tranquil, i estàs a gust i et toca l'airet. Doncs això seria una relació saludable.
1: Fixa't.
0: Tenim molt mal entès que els alts i baixos és sentir. No, és inestabilitat. Això és la número 1. I de número 2, que també és importantíssim, és el sentir que sempre és un el que cedeix o sempre és una de les persones qui no té la raó, qui ho fa malament, qui s'ha d'adaptar, llavors que aquí ja entrem en dependència emocional, no?
1: Sí.
0: Llavors, aquests dos símptomes són importantíssims. I com bé dius, per veure una relació saludable o tòxica o que ens va bé o ens va malament, necessitem temps, necessitem experiències, necessitem veure com funciona l'altra persona en diferents àmbits, necessitem estabilitzar-nos. I jo sempre dic que no hauria d'haver-hi cap tipus de compromís abans d'un any de relació.
1: Fixa't, eh? O sigui, és un temps estadístic sobre tot el que has vist, sobre el que trobes a consulta. Molt interessant. David Morales, una pregunteta ràpida i ja acabem.
2: Sí, hi ha una cosa que m'agrada molt, hi ha un capítol que es diu Jo soy una pareja, i dius que allò d'anar a la recerca de la mitja taronja, hem de pensar que nosaltres som una taronja completa i que no sempre hem de buscar algú que ens complementi en tot, perquè si anem buscant qui ens complementi en tot, de vegades no trobarem qui ens ajudi a tenir tot el que necessitem. Nosaltres hem de pensar que som una unitat completa,

0: Oi?
1: Totalment. I a més a més, si trobem algú que ens ajudi, entrarem en una dependència emocional.
0: Ja.
1: Llavors, és molt... Per què? Perquè necessitarem aquella persona. Jo sempre dic que la persona que tens al costat l'has de desitjar, però no necessitar. Aquesta és la
0: Perfecte.
1: base fonamental.
0: Perfecte.
1: I, per tant, el que hem de trobar és algú que ens potenciï i ens faci sentir encara millor que estem amb nosaltres mateixos. Aquesta és la clau d'una relació feliç.
0: Totalment. Doncs ja sabeu, si necessiteu aquest manual, com ella mateixa ens explicava, de capçalera, de no llegir un cop és necessari, però dos i tres és recomanable, eh? No et dic cada 8 hores, però sí, molt recomanable això d'anar revisionant, perquè un quan arribi el fletxazo, pot ser, bah, ja, no, no. Després del fletxazo, a les 2 hores, aplíquese un Parejas imperfectas y felices de la Núria Jorba, i tot ho veuràs d'una forma més adequada i evitaràs molts disgustos. Núria, moltíssimes gràcies per passar per Nits de Ràdio i fins la propera.
1: Un plaer, mil gràcies.

0: Més de 35 entitats de defensa dels drets humans s'han unit per denunciar, diuen, un retrocés dels presos als centres penitenciaris i l'opacitat que existeix. Entre els signants estan Justícia i Pau, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Alerta Solidària, la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona o l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans. Iñaki Rivera és el director d'aquest centre de recerca.
1: Personas privadas de libertad no son personas que tienen algún tipo de capital social, como se diría correctamente. Son persones que sempre estan soles, normalment molt abandonades, amb famílies, amb històries familiars molt dures al darrere, amb biografies molt trencades, amb gravíssimes patologies de tot tipus, no la típica cosa que es diu sempre de l'enfermedad mental, que sembla que ara tothom parla del mateix, sinó en un sentit més ample, no? Malalties físiques, que realment es reconeix un percentatge superior al 40%, quasi la meitat de la població penitenciària que no està sana físicament parlant. A part, podem afegir tot el que sigui el tema psíquic, afectiu, etc. En fi, jo crec que la gent hauria de saber, no?, que els presos no tenen una vida bé, feliç i assegurada, amb comoditats, com a vegades falsament es transmet, sinó que el dia a dia és duríssim.
0: Qui ho sap de primera mà és en Jordi Buzón, una persona que va estar privada de llibertat, que durant la seva estada a presó va estudiar dret i ara forma part de l'Associació d'Advocats del Pati.
2: Jo entenc que el funcionariat vol treballar en seguretat, però no a costa de vexar els presos. Quan es parla de contenció mecànica, regimental, s'entén a nivell general que s'ha tingut que reduir a la persona perquè estava en actitud violenta. Doncs jo puc dir que no sempre és així. Que deixar lligat de mans i peus a una persona i deixar que es faci les seves necessitats de sobre és una cosa que passa i que no és tolerable. I això no, ningú podrà discutir que el que dic ha passat. I no sóc jo només el que ho diu. I bueno, doncs, això vol dir que tots els funcionaris de presó són dolents? No vol dir això. Vol dir doncs, que volem seguir els paràmetres que marca l'organització contra la tortura i respectar el dret de les persones privades de llibertat.
0: Un tracte que, segons explica Jordi Buzón, s'acostuma a justificar d'aquesta manera.
2: Amb falta de mitjans o falta de personal, o poden tractar de justificar de mil maneres, però aquí el que s'està oblidant és el concepte del fi de la pena privativa de llibertat. Està orientat a la reeducació i a la reinserció, i està així legislat. I a vegades es pensa que perquè els presos tinguin una dutxa a la cel·la o una piscina al centre ja estan respectant els seus drets, i no és així, això són comoditats. Els presos el que volen és que no se'ls humili i que es compleixin les dates que hi ha establert el reglament penitenciari, la llei orgànica, en relació a l'obtenció de permisos de sortida, de tercers graus, obtenció de llibertat condicional. Aquestes dates no es compleixen, no? Jo m'explico, posem una persona amb una condemna de 8 anys, té dret a obtenir el permís a la primera quarta part, no? És a dir, als 2 anys, sempre que compleixi altres requisits, no? Que està classificat en segon grau i observar una bona conducta. Bueno, doncs això en el 90% dels casos no succeeix així, no es donen els permisos quan toca. Quan arriba la primera quarta part, m'exigeixen programes de tractament que es podria haver fet perfectament durant tot aquest període de 2 anys, no? En el cas de l'exemple que t'he posat. I bueno, on ens porta això? Que la persona entri en una roda de tristesa, de no em crec res del que em diuen, això el que fa és facilitar que després es petin actituds violentes perquè generen frustració, trenquen il·lusions, trenquen esperances. Aleshores, la piscina no importa, ni la dutxa importa, que el tractament penitenciari es compleixi perquè tingui èxit. Els permisos de sortida no són un premi, formen part del tractament, perquè la persona prengui contacte amb l'exterior progressivament.
0: Per aquest motiu, com explicàvem, la seva associació també s'ha unit a aquesta aliança per a la lluita dels drets dels presos.
1: Fem una denúncia clara de l'actual política penitenciària del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, per tres o quatre punts molt concrets. La primera qüestió és una cessió permanent a les demandes més dures dels sindicats de funcionaris penitenciaris. S'estan arribant a acords per la restricció de drets de les persones preses, de l'augment del règim d'aïllament, d'un augment brutal a Catalunya de les anomenades contencions mecàniques, les correixes per lligar les persones als llits, així com a Espanya, a l'administració penitenciària d'Espanya, hi ha una clara disminució en l'aplicació. A Catalunya hi ha un clar augment en l'aplicació de les contencions mecàniques. Tenim xifres demanades per portal de transparència al Departament de Justícia i bueno, les dades oficials són d'un augment molt, molt important sobre l'utilització d'una mesura que està denunciada internacionalment com constitutiva d'un tracte cruel, inhumà i degradant i que no nosaltres, sinó el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa ha demanat expressament la seva abolició, la seva eliminació. I aquí vull deixar una cosa molt clara. Una cosa són les legítimes demandes sindicals de caràcter salarial, no sé, jubilatori, d'augment de personal, en fi, típic de drets dels treballadors i treballadores. Però una altra cosa completament diferent és que dintre del mateix acord al que s'arriba amb el Departament de Justícia s'estén colant l'acceptació de mesures de restricció dels drets humans a les persones privades de llibertat. Els sindicats tenen tota la legitimitat del món per les seves reivindicacions laborals, però no tenen cap legitimació per dictar ni incidir en la política penal o la política penitenciària d'un govern, i pitjor encara quan de lo que es tracta és de la reducció de l'estatut jurídic d'una persona privada de llibertat i una devaluació dels seus drets fonamentals.
0: Entre les mesures denunciades hi ha la introducció d'aerosols de gas per ser aplicats en espais tancats, una ampliació del règim tancat, l'augment de les contencions mecàniques o la instal·lació com a prova pilot a la presó de Mas d'Enric de Tarragona de càmeres de reconeixement facial i gestual.
1: La pregunta que fem és quina és la necessitat de fer aquestes coses quan les necessitats a la presó són altres, de drets socials, d'educació, de salut, etcètera, etcètera. I lo greu també de tot això, com deia, és la forma en què s'estan negociant aquestes coses. Es fa sense intervenció en el Parlament de Catalunya. Se signen acords sense debat previ parlamentari amb els sindicats de funcionaris penitenciaris. No tenim diàleg en aquest moment entre les entitats de drets humans i el Departament de Justícia. I, per tant, el nivell de participació democràtica ha baixat molt en aquest sentit. Si no hi ha una producció del dret després d'un debat parlamentari que no existeix i les coses se arreglen només amb les cúpules dels sindicats de funcionaris penitenciaris, bueno, sembla que això no és precisament la manera més respectuosa ni participativa de dictar una política penitenciària.
0: I com es pot revertir aquesta situació?
2: La societat no està al corrent, també perquè els presos no tenen dret d'associació ni de sindicalització. Quan això és una cosa que està contemplat a la Constitució, no? L'article 22. Les joves de les preses i dels presos són mudes i el sistema penitenciari és molt opac. És per això que el fet que tantes entitats de la societat civil ens haguem anunciat com aquí per fer una nova aliança en defensa dels drets dels privats de llibertat és tan bona notícia, perquè un pres és el teu veí, és el teu cosí, pot ser tu, pot ser ton pare o aquell company de l'escola amb el que t'estaves tan bé. De manera que s'ha de lluitar perquè ningú està exempt d'entrar i a presó es va complir una condemna, no ha rebre tractes d'entrar.
1: Tornar a tenir un diàleg amb el Departament de Justícia, perquè sembla mentida que en aquest moment, amb un govern que s'anomena progressista, etc., aquest diàleg no existeix. Demanem també que tots aquests temes arribin al Parlament de Justícia, que té una comissió de justícia, que té legalment encarregada la funció penal i penitenciària, i que el Parlament de Catalunya també s'hagi càrrec, no?, de totes aquestes situacions que nosaltres demanem que s'ha de revertir, la circular sobre contencions mecàniques. No nosaltres, el síndic de Greuges també va demanar que no entrés en vigor aquesta circular de contencions que quedi en suspens. Tampoc se li fa cas ni al síndic de Greuges. Bueno, per tant, aquí hi ha mesures concretes, no? Com és la derogació d'aquesta circular sobre contencions mecàniques, una reducció molt gran en l'aplicació de l'aïllament penitenciari, que fa uns anys que s'havia fet per ser un grup de treball al Parlament de Catalunya, on havíem arribat més o menys per l'època del referèndum de l'1 d'octubre, una mica abans, uns mesos abans, fa 6 anys, i tot això havia comportat una reducció en les obres, en l'aplicació de l'aïllament penitenciari, que també ara ha tornat a pujar. Per tant, estem en tot aquest camí, diguem, de regressió de drets. I una de les altres mesures, entre cometes, que nosaltres adoptem com a societat civil que som, és iniciar una nova etapa d'aliances amb sectors com la lluita contra la intel·ligència artificial en el món de la seguretat, al món antiracista, perquè, evidentment, són totes lluites molt agermanades, no?
0: En aquest sentit, Iñaki Rivera assegura que és necessari promoure un debat ciutadà per tal de fomentar un canvi de mentalitat sobre la funcionalitat dels centres penitenciaris i un compromís, com escoltàvem, per part de totes les administracions responsables.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem l'agenda amb l'activitat Esmorzar de Pagès a Canals i Moner. Combina un esmorzar entre vinyes, una passejada per descobrir la viticultura ecològica i un maridatge de xocolata amb cava. Se celebra el dia 16 de maig a les 10:30 del matí a Sant Miquel d'Olardola amb preus de 29 € per adults i 15 per infants.

0: la gincana familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una visita guiada pensada per aprendre a jugar en família, amb proves adaptades als infants. Es fa el 16 de maig a les 12 del matí a l'Hospital de Coll de Balaguer, dura 90 minuts i té un preu de 3 euros. L'activitat familiar als Navis de la Pedrera, Retalls d'una vida en colors, proposa una visita dinamitzada per descobrir aquests artistes i la vida al París del segle XIX amb un taller creatiu per als infants. Es fa el 16 de maig a les 10:30 del matí a la Pedrera. Dura 115 minuts i té un preu total de 9,50 €. La tercera edició de Llançar Medieval proposa un viatge al passat amb activitats familiars com campament medieval, visites teatralitzades, música, espectacles i tallers d'oficis antics. Se celebra el 16 de maig al casc antic ja de Llançà. Us porto al concert de Clara Pella. Presenta Nuca, un disc centrat en la solitud i les emocions compartides, amb un estil personal que fusiona música contemporània, electrònica i clàssica. Amb un preu de 22 euros, l'actuació serà el 16 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal de Girona.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
2: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
1: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
3: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc. Déjate llevar.
3: María del Mar Rodríguez Carnero, la Mari Chambó, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Presente.
3: Oye, 25 años.
4: 25
3: ¿Qué
4: años.
3: ¿Qué balance haces?
4: Y de repente dice, 25 años en la música.
5: ¡Wow!
4: 51 años en la vida.
5: ¡Wow!
4: Sí, es como que se pasa la vida volando.
3: Y ha sido estupenda, tengo que decir, ¿eh?
4: Muchas gracias. Se pasa la vida volando y no va haciendo uno el recuento de que esto dura poquito, en realidad.
5: Poquito.
4: Dura muy poquito, pasa muy rápido todo. Si yo me paro a pensar en el público, ¿qué quiere el público? Aunque yo haga nuevas canciones, el público quiere que haga poquito a poco, Papeles Mojados, Desde el Sur. Y lo entiendo perfectamente. Claro. Realmente este disco, dije, oye, ¿por qué no cojo los temas más emblemáticos de Chambao, los que más se solicitan y se piden y se disfrutan en directo, y hago una actualización? ¿Cómo serían ahora estos
2: update,
4: temas?
2: Update.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20, a 2 de la tarde. Amb Míriam Franc.
6: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: A Onda Cero Catalunya, La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 8 de maig i a La Ciutat volem parlar de pau. I és que un any més la Fundació Victoria de Los Ángeles organitza el concert de la pau a l'Auditori de Barcelona per donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. De seguida coneixerem tots els detalls abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic. I aquí al meu costat, Robert Calvo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
1: No veieu que estic més morena?
2: Ni un imant has portat, ni un imant, ni un imant del far de res.
1: No t'ha arribat el tàper de paella?
2: Sí, sí, dos me'n van arribar.
1: No? Te'l vas menjar tu, Gerard?
3: Estava boníssim, doncs clar, estava li vaig robar al Robert Calvo. I...
4: Ni una... Què tal, com us ho veu passar?
3: Ni una engruna,
1: bé, eh? Home, és que Vilanova i la Geltrú... Ojo, eh?
4: Molt bé, molt bé.
1: Està molt
4: una
1: bé.
4: Cosa, m'estic fixant, vaig... aneu per parelles avui, no? En aquest, sí, sí. En aquest estudi, mira, sí, menys sí, jo.
1: Sí, sí. Jo crec que anar amb el Gerard o amb tu.
4: Ah, vale. Eh? Anava a dir, sempre em quedo sola.
3: Reversible.
1: No hi ha problema. Vinga, va, avui tenim molts temes a tractar, així que quina és la cançó?
3: Som-hi, va. Un tema que m'agrada molt i que segurament tots coneixerem.

0: Doncs jo no sé quin és.
1: No saps quin és? No et sona?
0: No tinc ni idea. És que ni, sí, ni em sona.
1: Sí, sí, segur que alguna vegada l'hauràs escoltat, ni que sigui inconscientment. Doncs
0: serà inconscientment. És la... Estaria inconscient quan el vaig escoltar, perquè no me'n recordo.
1: És la cançó Kids, de la banda estatunidenca MGMT.
0: Ah, clar, sí,
1: un
0: sí.
1: Tema publicat el 2008, que va ser tot un èxit en el seu, sí. En el seu moment.
0: El 2008 vaig passar una mala època, es veu.
1: La cançó reflexiona sobre la pèrdua de la innocència dels nens i nenes en la complexa transició cap a l'edat adulta. Per tant, tant pel títol com pel significat de la cançó, Kids ens ajuda a explicar el que volem explicar avui. I és que un estudi ha posat de manifest la debilitat del sistema de verificació d'edat a internet pels menors a Gran Bretanya, un any després de la implantació de noves legislacions, el conegut com a Online Safety Act. Aquesta llei exigeix que algunes empreses que distribueixen continguts en línia facin complir els seus límits d'edat de manera consistent i obliga les plataformes a comptar amb mesures eficaces per verificar l'edat per assegurar-se que els usuaris infantils tinguin experiències adequades a la seva edat. Doncs bé, aquest estudi ha revelat que això està molt lluny de complir-se, perquè el 46% dels infants britànics pensen que els controls d'edat són fàcils d'eludir i, de fet, un terç han evitat els controls amb mètodes com ara introduir una data de naixement falsa, això és un clàssic, enviar un vídeo de la cara d'una altra persona o fins i tot d'un personatge fictici conegut i, sens dubte, el més sorprenent, dibuixar-se pèl facial. Davant de la situació, l'Ofcom, el regulador britànic de continguts online, ha cridat l'atenció a aplicacions com Facebook, TikTok, Roblox, Instagram, Snapchat o YouTube per avisar-los que no estan fent prou en aquest sentit.
0: Pintar-se pèl...
2: És que anava a dir, és que dibuixar-te un bigoti a la cara i poder passar llavors el control d'edat...
1: És increïble, és increïble.
0: Una cosa està...
3: Jo t'he dit que, sobretot, que de la discoteca el dissabte de nit tan surgent que quan surt a les 6 del matí no pot desbloquejar el telèfon perquè té una cara...
0: I això què té a veure amb... I és... Però aquests no es pinten el bigoti.
3: No, aquests va... no el reconeix el telèfon perquè van dobladíssims.
0: No reconeix. Doncs... Nens, nenes, si ens esteu escoltant, no voleu córrer.
2: Clar que no, ja tindreu temps.
0: Mireu més pel·lícules de Disney.
3: Però és que la pubertat ja comença als 8 anys, ara,
0: Míriam. Calla, és horrorós.
1: No has vist mai el teu fill, Míriam, amb un bigoti sospitós?
0: Ara, mira, és que avui... Mira, jo no sé si ens escolten, jo crec que sí. Estàvem parlant d'aquest tema a la redacció. I la foto que m'ha recordat és una foto del meu fill amb un xumet amb un bigoti, que li vam fer quan era bebito. Dic, ens escolten, tu. Doncs mira, li diré que guardi aquest...
1: Doncs mira.
0: El tinc guardat.
1: Aquestes doncs mira, plataformes... A Gran Bretanya li dirien, aprovau, autoritzau.
0: Amb aquest xumet segur que cola. Doncs déu-n'hi-do. Vinga, va, què preguntes a l'audiència? Si s'han de pintar bigotis per...
3: que es facin una foto i ens l'envien.
0: Per fer-se passar per més grans.
3: Va, evidentment. Tenim una audiència molt jove, molt juvenívola. Avui, d'entrada, com fem cada divendres, plantegem ja el dilema del divendres que ens portarà a quarts de dues en Lluís Soler i Roca. I avui, la cosa va de fuets. Ui. No, un moment. A veure, un moment, que no m'he fet entendre a l'hora de demanar el so per vestir això. No em refereixo als fuets de la Patum. No, em refereixo als altres fuets.
0: Ai, Robert, aquest és el dilema.
1: Robert. Control parental.
3: Sí, aquest és també...
0: Però que em poso un bigoti.
3: Aquest és també una estona.
0: Ui, quin mal, per favor, però...
3: Aquests tampoc són els que avui ens porten... Ui, el Lluís Soler donant fuetades ha de ser terrible, eh? I tu? Aquests no són els fuets dels que parlem avui. No, aquests tampoc.
0: Espero que no.
3: Avui parlem d'aquests que són tan populars a Catalunya.

0: Aquest sí que sí, aquest és el fuet del qual parlem avui.
1: Quina cançó més xula.
0: Eh que sí? Es diu El Fuet.
1: De qui és?
0: No em preguntis de qui és.
2: No, tampoc em sona, no és un descobriment per mi també.
0: Té un nom estrany, t'he de dir que el... El nom de la persona és estrany, però...
3: I-A? No es dirà I-A?
0: No, es diu I-A, no es diu I-A. Aquest és el fuet del qual parlarem avui, aquest que hi ha gent que es menja rodanxes ben finetes i altres que el queixalen i se l'emporten gairebé sencer a la boca, com una pota de gall dindi, no? Doncs avui el dilema va d'això. A l'hora de menjar-se el fuet, atenció, a l'hora de menjar-se el fuet, el pela o no el pela? That's the question. Catalunya pelada o Catalunya coberta de pell? Seca, sí, però de pell, al cap i a la fi. Notes de veu de WhatsApp al 676-760908 i les escoltarem al llarg del programa. 676-760908.
1: És a dir, vigilin ara que ens responen. La pregunta, el dilema és el fuet amb pell o sense?
0: O sense.
1: És així de...
0: Pelem o no pelem, a Catalunya?
1: Senzill, no? Montse, tu no estaves al dilema. Tu ets
0: vegetariana.
1: Quan menjaves fuet?
2: Quan menjava fuet, jo sempre amb pell.
1: Sempre amb pell.
0: Home,
2: sí. Una cosa, espero el dilema una setmana de mongeta tendra o espinacs.
0: Molt bé, bravo.
2: Sí, sisplau.
1: Vinga.
2: Perquè sempre són croquetes de pernil o de no sé què. Ara el fuet.
3: Mira, carinyo,
1: comença a menjar carn, que és part de la vida.
2: Vull triar.
0: No, segurament...
1: La setmana que ve tu tries el dilema.
2: Ah, no, quina pressió ara.
1: Ah, ves pensant, tens tota una setmana per dir-li al Lluís.
0: Segurament, com que hi ha invents de tota mena, deu haver-hi un fuet. Si hi ha un xoriço vegà,
3: que
0: no
3: deia... A fuet vegà, seguríssim.
0: Segur, de fet, de llenties.
3: Ara, aviam a quin preu, eh?
2: Ja.
1: I com cada divendres descobrim un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
1: A veure, on anem avui?
4: Al carrer Cerdà.
1: Ah, mira, molt bé, a l'Eixample, no? Suposo que en homenatge al pare de l'Eixample.
4: Doncs no.
1: No està ni l'Eixample.
4: Això és el que et ve al cap i
1: home,
4: cap a tothom.
1: Home, quin més Cerdà hi ha? Ara m'has deixat gelada. Que a més és l'any Cerdà, tu.
4: Sí,
1: està
4: no,
1: molt
4: pues,
1: quadradet
4: no,
1: tot.
4: No és això.
1: M'has enganyat.
4: El carrer Cerdà no està dedicat ni té res a veure ni amb Ildefons Cerdà, ni amb l'Eixample, ni res.
1: Vaja.
4: Es refereix a un senyor que es deia Joan Cerdà, que era un propietari d'uns terrenys on avui aquest carrer, bueno, carrer, per dir-ho d'alguna manera, perquè en realitat és un carreró molt petit, sí, que no té ni sortida, que està a Sant Andreu.
1: Ah, mira,
4: és un carrer que durant fins a finals del segle XIX no va tenir ni nom, perquè era, formava part del carrer Pons i Gallarça, que és un dels eixos del barri, i bueno, hi tenia una entrada allà, i bé, i ja està. Llavors, el que passa és que és molt maco, perquè és un carrer petit, com he dit, no té sortida, està en cases baixetes que recorden una mica el passat rural de Sant Andreu de Palomar, i la veritat és que fa... És un racó d'aquells... Dius, mira, que bé. Jo havia estat en una d'aquelles cases perquè havia conegut una persona que vivia, una família. I aleshores, bueno, ja estan allà. I és curiós perquè tothom pensa que està dedicat a Cerdà.
1: Clar.
4: Però no, Cerdà, pobre, només té una rotonda de pena en allà
1: no
4: a la zona franca. Que no està ni l'Eixample. Tot i que ara sembla ser que per fi li faran el monument que mereix, no?, que el faran per allà, per la plaça Universitat, si no, va, segons va donar a conèixer l'alcalde Collbonin, no fa gaire. Però bueno, la qüestió és que aquest carrer recomano anar-lo a veure, perquè té molta gràcia, té 27 metres de llargada només i 6 d'amplada, i durant molt de temps només tenia les cases de la banda, per entendre'ns, muntanya, que eren totes baixetes, i les del fons. Però ara fa uns anys es va rehabilitar l'edifici que donava façana, que dona façana a l'altra banda, que es diu Can Barbosa, que havia estat un edifici històric del barri, que havia hagut l'Ateneu Obrer, ara darrerament estava ocupat, llavors l'han rehabilitat, i la banda del carrer Cerdà han fet una mena d'habitatges que queda com una mica així, d'autostanding.
1: Ah, mira.
4: No fos cas. I aleshores estan allà, i la veritat és un raconet fantàstic. Al costat, a l'altra banda de Can Barbosa, hi ha un altre carreró molt similar, però encara més estret, que es diu Gordi, carrer de Gordi. I aleshores, mira que jo he viscut tota la vida a Sant Andreu,
1: sí,
4: ja ho conec, però fa un parell de mesos que vaig anar una volta per allà, perquè estava per allà, m'hi vaig ficar, i vaig descobrir que al final, encara fent un angle de 90 graus, encara té
1: un altre carreró.
4: Continua amb un carreró encara més estret,
1: sí,
4: que aquest, i dius, mare de Déu.
1: Ah, que bo.
4: I amb casetes també allà, vull dir que hi ha gent que hi viu. I dius...
1: És molt maco, la veritat és que veient les imatges és molt...
4: Sí, la vida està ple de sorpreses, molt, aquesta ciutat.
1: Estava pensant que, clar, pobre Ildefons Cerdà, perquè tothom es pensarà que és en honor seu, però també pobre l'altre Cerdà,
4: que ningú, tothom espera.
1: Clar, ningú sabrà que és en honor d'ell, aquest carrer. Doncs mira, bé que ens portis aquesta història, ja que és l'any Cerdà.
4: Estic pensant, mira, tu.
1: Doncs sí, mira, parlem d'un altre Cerdà, que no només hi havia l'Ildefons. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les teniu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un bon cap de setmana.
3: Igualment.
5: La ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs si encara no teniu plans per aquest cap de setmana, no patiu, perquè ja ha entrat per la porta la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO de Scenic Productions, productora audiovisual referent en creació de programes televisius per Gris Channel International. Amb més de 15 anys de trajectòria, dirigeix i presenta formats de ràdio i televisió com a Scenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, Míriam. Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí després d'aquests dies de pont que vam tenir.
1: Sí.
6: Tornem a estar aquí amb propostes per tots els oients de la ciutat.
1: Tornem amb moltes ganes de fer plans aquest cap de setmana.
6: Sí, una
1: tot
6: mica...
1: i que anuncien pluja, però bueno... Farem alguna cosa per no quedar-nos
6: a casa. I una mica, li he donat una volteta una mica diferent.
1: Molt bé.
6: Perquè, bueno, hi ha moltes coses i ara les comentaré. O sigui, portem cultura, gastronomia, vivències úniques, desconnexió i plans amb personalitat.
1: Doncs vinga, comencem pels plans culturals, va.
6: Doncs sí, mira, aquest cap de setmana teniu dues parades imprescindibles. Una és el MACBA i una altra és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. El MACBA, el que trobareu, és art contemporani, com dèiem, que us fa pensar. Exposicions que no només es miren, sinó que s'interpreten. Hi ha instal·lacions, vídeos, fotografia i, sobretot, una mirada molt actual sobre el món. En canvi, amb el Centre de Cultura Contemporània, Míriam, l'experiència és més immersiva. Exposicions com, per exemple, Rodoreda en un bosc, us porten a un univers sensorial on la llum, el so i l'escenografia us fan entrar dins de la història. I també propostes molt actuals, com Tenim 17 anys, que connecten directament amb la realitat dels joves d'avui. Per tant, teniu molt dues maneres de viure la cultura. Pensar-la al MACBA o sentir-la al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I recordeu que la setmana vinent, el dia 16, és el dia de, que se celebra la nit dels museus.
1: Ah,
6: també.
1: Sí.
6: O sigui, és una proposta cultural, la deixem anar, perquè jo la setmana que ve no estaré, però dic, mira, la comento...
1: Que no ens oblidem.
6: La comento ara.
1: I tant, i tant.
6: Doncs dos espais, dues maneres de viure la cultura, però amb una mateixa experiència, sortir amb alguna cosa al cap.
1: Anem a veure alguna d'aquestes exposicions i després ens entra gana i on podem anar.
6: Doncs mira, us he fet una miqueta un recorregut, per dir-ho d'alguna manera, perquè maig és el millor moment per sortir a menjar fora i gaudir
1: home,
6: també de l'ambient.
1: Home, les terrassetes també, ja. No? Ja comença...
6: Això ja ens ve
1: sí,
6: de gust, que sí,
1: sí,
6: Míriam?
1: Sí, això ja sí. Sí.
6: Doncs el meu consell és fer una ruta gastronòmica pels barris com el Born, Sant Antoni o Poblenou. Vermut, tapes, plats per compartir i acabar amb un bon còctel. Jo crec que és
1: home,
6: una bona proposta,
1: tant,
6: no?
1: Home, un planazo.
6: Doncs és un pla viu social i sobretot molt de Barcelona. Per exemple, si ens n'anem al Born, us podríem recomanar un clàssic amb ànima. Us recomano el Xampanyet, al carrer Montcada, número 22. És un dels locals més autèntics del Born, famós pel seu ambient animat i les seves tapes tradicionals. I ara jo que et faré agafar una mica de gana, Míriam.
1: Home, i tant, i a més el Born m'encanta.
6: Doncs mira, per exemple, què heu de demanar aquí? Doncs les anxoves, truita, pan tomàquet, i per descomptar, una copa de Xampanyet, que és el nom del restaurant.
1: Mira, avui estem per el dilema del divendres, és de menjar.
6: Veus?
1: Preguntem, el fuet amb pell o sense?
6: Ai, sense.
1: Sí?
6: Sí.
1: Ai, em mala més amb pell.
6: A veure, me la menjo amb pell per mandra.
1: Ja.
6: Tinc que dir-ho.
1: Perquè ja vas que costa, eh?
6: Ja, tinc que dir que ho faig i me la menjo amb pell per no tenir que treure la pell. Però no, però m'agrada més sense.
1: Sí. Sí. Pues mira, sí. Ja tenim una del team fuet sense pell.
6: Sí. Doncs has de dir que aquest lloc, el Xampanyet, és una mica sorollós, amb gent dreta, però molt viu. O sigui que hi ha...
1: Bueno, qui vulgui una mica...
6: qui
1: vulgui calma,
6: no?
1: Potser no, però qui vulgui una mica de greix.
6: És un lloc per començar la ruta amb caràcter.
1: Fantàstic.
6: Si ens anem al barri de Sant Antoni, us proposo un lloc moderat i modern i més relaxat. Uh-huh. La meva recomanació és el Federal Café de Sant Antoni, al carrer Parlament número 39. És un dels referents del barri pel brunch i cuina tradicional. Aquí el pla és més tranquil, torrades elaborades, bowls o cafè d'especialitat. L'ambient és més modern, més lluminós i també molt adreçat al cap de setmana. El típic lloc on t'asseus i se't passa el temps volant, Míriam.
1: Mira, fantàstic. I el Poble Nou?
6: Doncs mira, us proposo un lloc creatiu i amb personalitat. Us recomano Can Dende, al carrer de la ciutat de Granada, número 44, un local amb molta personalitat, conegut pel seu branx creatiu i plats molt visuals. Aquí destaquem plats internacionals, combinacions originals, presentacions molt cuidades i també l'ambient és relaxat, jove i perfecte per acabar una ruta en calma, perquè no només hem de menjar, sinó també hem de gaudir del moment.
1: Totalment. I ara ja que tenim la panxa plena, ens portes a fer experiències diferents. A veure,
6: sí.
1: Què és això?
6: Mira, m'ha fet il·lusió, perquè jo sé que tu t'agrada.
1: Sí, a mi m'encanta.
6: Jo he fet una mica amb honor de la Míriam, perquè jo sé que això t'agrada.
1: Perfecte.
6: I vaig trobar dues coses que vaig dir.
1: Ai,
6: això ho vull recomanar. Mira,
1: a veure.
6: Si vols viure un còctel teatralitzat dins d'una presó fictícia a Alcatraz, Barcelona, és el lloc on t'has d'anar.
1: Ostres.
6: Entreu com a presoners, interactueu amb actors i heu d'amagar l'alcohol mentre us preparen el còctel.
1: Ah, que bo.
6: Això és molt bo.
1: Que
6: jo
1: curiós,
6: ho vull
1: no?
6: provar. No hi he anat, ho haig de dir, que ho estic recomanant i encara no hi he anat. Això està al carrer de Blesa, número 36, al Poble Sec.
1: Uh-huh.
6: Això, la primera proposta.
1: Molt bé.
6: I tu que ets molt de l'escape room, doncs si vols resoldre un escape room cinematogràfic a The Mind Trap Barcelona. Ambientació real, tensió i narrativa. Al carrer Pau Claris, número 87, a l'Eixample.
1: Ai, em sona molt. No sé si l'he fet, aquest, eh?
6: Però... No sé si l'has fet. Jo t'ho volia preguntar.
1: No sé, ara ho miraré, ara ho miraré.
6: Ah, doncs pues mira. Doncs el que dèiem, no, abans dèiem que no només és menjar, viure l'experiència, doncs aquí no només és sortir, també viure les experiències.
1: Jo recomano des d'aquí els escape rooms. De veritat, és una hora que se't passa volant i no penses en res, així que animeu-vos, si no heu fet cap, us podeu animar.
6: Clar que sí.
1: Vinga, desconnectem ara.
6: Vinga, ara
1: que sí. També està bé relaxar-nos després d'una setmana complicada.
6: I tant que sí. Doncs mira, us recomano un circuit de banys termals a Aire Ancient Bats Barcelona.
1: Home.
6: Piscines a diferents temperatures, llum de veles i silenci absolut.
1: Això més que entres i ja estàs desconnectat, eh?
6: Total. Això està al passeig de Picasso número 22, també al Born.
1: I també ens portes avui plans amb personalitat.
6: Sí, mira, perquè jo sé que hi ha molta gent que és molt amant dels discos de la música en vinil.
1: Sí, està molt
6: doncs,
1: de moda, ara.
6: Podeu descobrir vinils a Discos Paradiso, al carrer Ferlandina, número 39, al Raval. I si sou amants del món del jazz, doncs concerts íntims al Harlem Jazz Club de Barcelona en directe, al carrer Comtessa de Sobradiel, número 8, també al Born.
1: Que xulo.
6: Plans amb ànima,
1: sí,
6: perquè marquem una mica la diferència. No?
1: La música sempre ens agrada. I ara anem a un lloc que és imprescindible, sobretot pels que tenim crios.
6: Sí, hem parlat, altres
1: sí,
6: vegades, del Poble Espanyol.
1: Perquè és que fa moltes coses.
6: Però avui he volgut una miqueta centrar per visitar un dels llocs molt xulos del Poble Espanyol i que jo crec que no hem parlat encara. I és que, mira, és una opció familiar, que també jo sé que t'agrada fer opcions amb la família, i la podeu trobar, com dèiem, al Poble Espanyol, un recinte a l'aire lliure, amb arquitectura, artesania, art, activitats familiars i oferta gastronòmica. Uh-huh. I què és el que no hem recomanat? Visitar el Jardí Escultòric del Poble Espanyol, on es poden veure 36 escultures de 27 artistes diferents amb estils i materials diversos en un espai natural de 3.000 metres quadrats.
1: Que xulo.
6: Això té que ser molt xulo.
1: Uh-huh.
6: Al final del recorregut hi ha un mirador amb una perspectiva única de Barcelona. I com habitualment és una proposta per anar amb nens, doncs els nens poden fer tallers d'artesania, ceràmica, cuir o pintura, veure artesans treballar en directe, que això és molt
1: això
6: important i s'està perdent, sí. I recórrer els carrers que semblen realment d'un poble real.
1: Sí. És que quan entres al Poble Espanyol et pots passar tot el dia, perquè
6: tot el dia.
1: Està plena, ple d'activitats i molta oferta gastronòmica.
6: Sí, a més jo crec que és un lloc ideal perquè puguin moure's, explorar i a més uh-huh. jugar, no? I el més interessant que no només és soci, és un pla on aprenen, mentre que també s'ho passen bé amb la família.
1: Això és fantàstic. Vinga, va, i ens escapem de Barcelona, com
6: sí.
1: cada setmana.
6: Sempre fem una escapadeta, que
1: on
6: m'agrada.
1: On ens portes? Sí, sí, home. Per qui no es vulgui quedar a la ciutat, doncs té aquesta opció.
6: Clar, doncs mira, per perdre-us cap al poble de Peralada i el seu castell.
1: Home, que maco.
6: Peralada és un dels pobles amb més encant de l'Alt Empordà, on la història, la cultura però ja el paisatge es barreja en una manera molt especial. Passejar pels seus carrers és com fer un petit viatge en el temps, cases de pedra, racons tranquils i una atmosfera pausada. I el seu gran emblema, com no, el castell La Peralada. No només és un edifici històric, és un espai viu amb jardins, amb una torre imponent i una arquitectura que combina diferents èpoques i, a més, acull una biblioteca amb milers de volums, un museu i una gran tradició vinícola, que no sé si ho sabíeu, perquè Peralada també és sinònim de cultura i enologia, amb una gran connexió amb el món del vi.
1: Totalment. Doncs mira, no vull que ningú vingui dilluns dient que no ha fet un pla del cap de setmana que ens ha proposat la Mercè, perquè ha estat ben variat avui, eh?
6: Sí, molt variat. A més, podeu escollir o fer-ho tot, eh?
1: Bueno, mira.
6: Si dona temps, a veure, entre avui ja pràcticament divendres, demà i...
1: Sí, home, sí, ja es
6: fa. I demà passat són 3 dies.
1: Potser ho d'escapar-nos... Potser no, però bueno. Això ho deixem també per més endavant, que diuen que aquest cap de setmana plou, Mercè.
6: Ai, esperem que no.
1: Esperem que no, però bueno, podeu anar al CCCB i... Ja no us mullarem.
6: És el que anava a dir, hi ha llocs també tancats.
1: Clar, clar, totes les propostes són tancades, així que ja sabeu. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre, és un plaer tenir-te aquí.
6: Un plaer estar aquí amb vosaltres, gràcies.
5: A Onda Cero, la ciutat.
7: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
8: I que bé ens ho passem.
1: De veritat. Sóc que és divendres.
8: Per favor.
1: Marxem d'aquí una estoneta.
8: Per favor.
1: Perdó de vista d'uns minuts. Què, Lluís Soler, bon dia.
8: Què tal, com esteu?
0: Fa divendres avui, la cosa...
1: T'hem trobat a faltar els soniditos,
8: Ens corre el divendres per les venes, tu.
1: Sí. El dissabte i el dimecres.
8: Mira, això és el nom d'una secció que podríem fer una altra data.
0: Però si es diu corre el divendres per les venes... Venes...
8: Divendres, venes.
0: Ah, bueno.
8: Bueno, aquella E, no? Aquella E.
0: De venes en parlem en un altre programa.
3: Rima vocal, no?
8: O sigui, ja.
1: Aquí parlem de tot.
8: Sí, atenció, estimats, perquè avui toquem un tema molt delicat, que jo sé...
1: Aquest dilema sí que divideix famílies,
8: sí,
1: eh?
8: Sí. Jo sé que és molt delicat.
1: Què passa?
8: Jo sé que és molt delicat i que, i que la lia part d'aquest tema.
1: Home,
8: tema
1: hi ha famílies
8: complicat.
1: Que...
8: Hi ha famílies que no, jo no diria que se separen i deixen de parlar per això, però sí que a l'hora de dinar o a l'hora de fer l'aperitiu, el vermut, hi ha gent que es confronta per saber si és millor el fuet o la llonganissa.
1: Fuet.
8: O la...
1: Fuet.
8: Té molts noms. El fuet.
1: El fuet.
8: Amb pell o
1: sacallona.
8: Sense? Sacallona.
1: Que bona.
8: Amb pell o sense? Atenció, facin joc.
1: Qui vol començar?
0: Jo, si voleu...
8: Pell o sense?
0: Començo portant algunes dades, perquè m'he documentat per parlar d'això.
1: Però dades de fuet o dades d'una altra cosa random que...
0: Els experts apunten, perquè...
1: Massachusetts.
3: Massachusetts. No. Feia temps que no traia Massachusetts.
1: Que ha tancat.
8: És que no fan estudis.
0: En nutrició expliquen el que hem de fer. Diu, el moho blanco y fino, en embutidos curados...
1: No m'esgarris el fuet, eh?
0: Salchichón, fuet, chorizo, es natural y seguro.
1: Ah, vale.
0: Claro. Formado durante la curación.
8: Claro.
0: Se puede consumir o limpiar con un paño húmedo o aceite. Sin embargo... Los mohos de colores, verde, negro,
1: home,
0: peludo,
1: clar,
0: indiquen home, deterioro ja. I no se deben consumir.
1: Fins aquí arribem, vull
8: bueno,
1: dir.
8: Bueno, no feia falta un estudi.
1: En definitiva, això. Tu amb pell o sense el fuet?
0: Jo, mira, fixa't que jo soc molt de pelar les coses, vull dir que...
8: Sí, sí, que te la pela, vamos.
0: Sí, però no, m'ho menjo amb pell, tot.
1: Però encara que sigui un tros així molt gran,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: hi ha
0: sí.
1: vegades
8: tot,
1: que quan és molt finet
8: tot
1: no passa res.
0: I el fuet especialment me'l menjo amb pell.
8: Tot amb pell.
0: I la llonganissa, la sacallona... Sí? Tot això m'ho menjo amb pell, jo.
1: Molt bé. Un plàtan no, eh?
0: El plàtan
3: no.
0: No,
3: el plàtan no seria...
1: I la poma?
0: La poma amb pell.
3: La poma amb pell, sí.
8: I el préssec?
3: Estem
8: I el préssec?
1: Ai, no!
0: No
1: sense
0: menjo pell.
1: Una
8: cosa, eh?
1: No m'agrada. Ah, sense pell. No.
0: Sí, sí, no m'agrada el préssec.
1: Què, Gerardo?
3: Jo, l'única cosa que pelo és el chorizo. No, no em pregunteu per què, però sí. El chorizo el pelo i la resta, el fuet amb pell, claríssim.
8: Penseu que la pell del fuet... És que, és que tu vas al súper i veus que la gent toca el fuet per veure si està
3: home, tou. Però està, està empaquetat, no?
1: Hi ha alguns que estan empaquetats, no?
8: Ja, yeah, però no sé.
1: Ai, mira, d'alguna cosa hem de morir.
8: Mira. És cert.
0: A la meva terra, al Berguedà, on hi ha moltes botigues d'embotit casolà...
1: Home, allà teniu un bon embotit.
0: Allà estan penjats d'allà i el noi te'l toca i diu... Això, per aquí, per allà.
8: Toca el fuet, no?
0: Sí, toca el fuet.
1: Una altra cosa és tou o dur. És un altre dilema,
8: això entres en una altra dimensió.
1: O un bon tros de fuet o anar tallant així finet, que això em fa una...
3: Carpaccio de fuet.
0: Jo sóc un tros de fuet i anar queixalant.
1: Clar, un bon tros.
8: Queixalant, eh?
0: Sí.
3: Anar que queixalada. A mi queixalada em fa una mica de cosa, però sí que els trossos me els tallo guardats.
0: Sí, sí.
8: Queixalada?
0: A queixalada no.
8: Com el medievolo,
0: no,
8: una mica?
0: A mi m'agrada talladet.
3: No, queixalada no, sí. Talladet.
0: Pol, tu què? El fuet, amb pell o sense?
9: Amb pell, clarament.
0: Claríssimament. Està guanyant
9: clarament.
0: La pell, eh?
9: Crec que mai l'he menjat sense pell.
8: No? Sí, som molt de pell. No?
0: De petit segur, perquè els bebitos s'ennueguen i aquestes coses
9: amb la pell. Però des que tinc record, no. La meva mare algun cop m'havia tallat algun sense pell i anava i l'agafava amb pell. Ah, no, o sigui, em tallava jo un altre.
0: Això t'ho menges tu, que si és la més bo, la pell.
8: Doncs esteu equivocats. El millor, el més sa, el més intel·ligent, el més pràctic,
0: i el més,
8: el més òptic, òptim, home, per la vida d'un...
3: El més pràctic...
8: És sense pell.
3: No, home, no.
0: Home, el més pràctic, no.
8: Sense pell.
10: Per què?
8: Perquè és sa. Perquè la
0: qui
8: pell...
0: Qui diu que és sa? Però si el Robert acaba de llegir un estudi que no hi ha cap perill.
10: Són aquestes persones...
8: És que la pell, no sabeu el que arrossega aquella pell... que s'ha estat passejant per passadissos, supermercats...
0: Coses pitjors t'hauràs menjat, Lluís Soler.
8: Segurament.
0: Però ja està, és que...
8: Segurament, però no m'han donat opció
0: de... Però és que vas a llocs. I potser estàs menjant
8: el
0: coses més rares.
8: El fuet s'ha de menjar sense pell.
10: És molt important.
8: A més, no costa res perquè mentre tu treus la pell...
0: No, perquè hi ha alguns que costa de treure.
8: És que aprofita perquè fa sociabilitat. Mentre treus la pell comencen a parlar de no sé
3: què. Amb qui socialitza?
8: I te'n recordes?
0: Ja estàs sol?
8: Amb tu mateix. Te'n recordes el que has fet l'altre dia? M'ha dit la veïna que s'ha mort no sé qui, el del quart. Saps? Mentre treus la pell, parles de les tafaneries de l'Escala, del poble, del carrer, del forn, del súper...
10: Això la gent que viu...
0: Ja està, ja acaba la temporada i ja s'ha trastornat.
10: La gent que viu en pisos petits, que no té espai, no té una bona despensa per fer això... No
8: li cap la pell, o què?
10: No poden...
0: Se l'ha de menjar.
10: No poden fer, però la gent que té una casa amb un garatge, per exemple, o unes golfes a dalt...
8: S'assequen, no?
10: Clar, les has de penjar sempre.
8: Bueno, què té a veure?
10: Estan sempre penjades.
0: Què té a veure?
3: I això amb la pell...
8: Què té a veure? Els mosquits, perquè, les mosques...
10: No, perquè si les deixes penjades en una zona de baixa humitat o de relativa humitat, aquesta pell no es fa malbé...
8: Ara et diré una cosa, no hi ha res pitjor i més guarro i marrano...
3: I maleducat.
8: I maleducat, home, maleducat ja s'ha passat el joc de la maleducació, que és que hi ha gent molt xula que fot un tros de fuet, de llonganissa o el que sigui...

0: la boca amb pell, amb pell. O, això també passa, amb les llenties, amb el xoriço a la, a la plat, això amb
1: fa,
0: la pell.
1: Això fa coseta.
0: I clar, hi ha un moment que no et pots menjar la pell, perquè hi ha pell i pell. Llavors hi ha un tros de pell que te l'has d'estirar i de, de pas neteges la, la, tot el que se't queda.
2: Ai, Lluís,
3: però això és... Però això,
2: els paluegos,
3: eh?
0: I amb la pell fas de hilo dental.

0: emboliques el fuet, el deixes res, 3-4 minuts i es pela sol. Agafes d'una tira de dalt a baix i es pela solet. Doncs vinga, ja sabeu una cosa més. Bon cap de setmana.
1: Per gustos.
2: Oh, sí. Sí,
3: per gustos els
4: és
3: colors.
4: És difícil, perquè també és veritat que aquí juguem una cosa que és la gana. Perquè el fuet és una cosa que no és que tu tinguis gana.
1: Ho vols ja, Ibai, ho vols ja.
4: És un vici. Sí. I ho veus i ho vols. Aquí està la cosa.
5: A mi m'agrada molt l'anunci aquest, no diguem de quina marca de fuet.
4: No. Sí. Que es va acabant, no? Es va acabant.
5: No, que hi ha un noi que ve a arreglar la...
1: Ah, sí. És curiós, perquè a mi m'agrada amb pell, però als crius li trec la pell.
5: Per què?
4: Per què?
1: Perquè em fa mania.
4: Veus? Però si jo em fa mania pels ells, però no per tu.
1: Però ells, si agafen fuet o... Talla'm una mica fuet.
5: Veus? No, això és una no, mare coherent. No vull dir que ni bona ni dolenta, coherent, perquè no has d'aplicar als teus fills
1: clar,
5: allò que
1: tu
5: decideixes per tu, per l'alimentació.
1: També et dic que hi ha pells que em costen més, dic, ara, d'alguna cosa han de morir.
4: I la botifarro se mengeu crua?
5: Com crua? Com
3: la botifarra?
5: La botifarra.
4: O salsitxa?
1: No. Però és que hi ha un tipus de salsitxa que no es pot menjar, que és dolentíssim per la salut. Robert Calvo, confirmes?
4: Amb bones mans.
1: Les salsitxes aquestes...
5: Ah, les de Frankfurt, sí.
1: No, vale, no ho volia dir.
4: Bueno, home, però... no, és que les processades aquestes així...
1: Això és el pitjor que hi ha,
5: Una bona llonganissa... Bona,
1: però una botifarra s'ha de fer a la planxa, clar.
4: Però vosaltres no mengeu mai la salsitxa crua? Així, a trossos. No.
1: En sèrio?
3: No.
1: D'aquesta que poses pels macarrons o el que sigui?
4: Sí.
1: No, i te l'has menjat?
4: Jo sí.
1: I no et menges la pell del fuet, eh?
4: No.
1: Molt bé, carinyo.
3: Mare meva.
4: Bueno, perquè, mira, hi ha gustos. Ah, et diré una cosa.
5: Sí, que si ets caníbal, menges carn crua.
4: Menjo el que puc, fill meu.
3: Home, a mi l'estic tartar m'agrada, però una salsitxa d'aquestes...
4: Ara, abans d'acabar t'he de dir una cosa, estimada presidenta. Si hi ha un fruit que es menja i que ens agrada i que aquest estiu es dona molt a parlar...
1: Estem parlant de fuets, no de fruits.
4: Ja, però ara ve això, és aquest fruit.
6: No, els pistatxos diu pastuc.
7: Què?
6: Pastuc.
7: Com dius?
6: Pastuc.
4: Què? Us agrada el pastuc? Pastuc.
1: Bueno, l'he escoltat algun cop.
4: Bueno, això és el Marcos, que aprofito per dir que la setmana vinent, divendres, d'avui en 8, estarem a les festes de Nou Barris.
1: Ah, ja comencen les festes de...
4: Les festes de dels pobles, dels barris
1: molt
4: i de
1: bé,
4: la ciutat.
1: Sí, sí,
3: això ja és l'últim, aprofitar el dilema per colar
4: aprofito
3: les teves
4: per colar
3: falques.
4: Les falques de
1: perquè
4: les coses.
1: No té res a veure. Això és...
4: És agenda cultural.
3: Que no té res a veure.
1: Aquesta setmana no cobres, no? Perquè ja t'has cobrat
4: així. És agenda cultural. Fem un concert d'èxtasis. Festa Europa FM amb l'Uri Ferrer i l'actuació especial del Marcos.
5: No, és un debat que hauríem de discutir algun dia també aquí. No potser en el dilema, però...
4: Quin és el dilema? Sí,
1: amb cas que no sé.
5: Vida amb festuc o sense festuc?
4: No, perquè hi ha gent que mossega la càscara del festuc.
1: La closca. No, ojo, que tots trenca les dents.
4: Sí.
1: A tu t'agrada, Marcos, Pol?
8: No està malament.
1: Està molt bé.
3: No està malament,
4: Tu fes el festuc, te'ls menges tots, però aquell que està tancat i només es veu un bri allà d'espai...
1: Sí. No perdis el temps.
4: Vas
1: allà
4: a fotre el colmillo, no?
1: Bueno, sí que podria ser amb pell o sense, perquè té la closca i després la pell. I a mi la pell,
5: ella
1: no et pensis que m'agrada.
5: Estem en un moment d'auge del pistatge, hi ha una sobreproducció de festuc a nivell mundial, no?
1: I de preu.
4: Pol, però t'agrada la cançó de Festuc, del Marcos? Molt, eh?
3: Molt, eh?
1: Aniràs a les festes de Nou Barris?
5: Estic Marcos.
1: Mira, el Lluís et convida, eh?
4: És que t'ho tornaré a recordar.
8: Em lluny,
1: bueno, no, perquè et quedes a dormir a casa d'un amic.
4: Exacte, ja trobarem un lloc a Nou Barris.
1: Passes el divendres aquí a Barcelona.
6: Diu Festuc.
5: Com es diu? Marcos.
3: Marcos, que és el Marcos Díaz, d'aquí d'informatius.
1: No et sonava aquesta cançó?
4: Marcos amb K.
5: Marcos.
1: Que bé, això, no?
4: És molt guai, eh?
5: Amb això, s'aclarà l'ànima a tothom que vingui allà a cantar.
4: Divendres que ve...
1: Regalareu festucs?
4: Llançarem festucs.
1: Ah, molt bé.
4: I fuets. Divendres que ve, plaça de Major de Nou Barris. A partir de les 10 de la nit a Barcelona, festa major de Nou Barris amb Europa FM.
1: Això vol dir que divendres que ve ho tornaràs a dir, no?
4: I tant.
1: Es convides?
4: Voleu venir?
1: Sí.
4: Tothom convidat.
1: Vinga.
4: Mira, tothom que ens estigui escoltant, que vagi a la plaça Major de Nou Barris i que a l'entrada digui que venen gratis de part nostra.
5: De part de Lluís
1: Soler.
4: Oh, part nostra.
1: Perquè l'entrada és gratuïta.
3: Clar, com
1: no?
3: Que és gratuït, ja. Molt bé, senyora.
1: Ja deia jo. Dic, que generós que està.
4: Et regalarem un festuc.
1: Home, doncs, un bon...
4: Estaria guai, eh?
1: Sí.
4: Li direm al Marcos que comenci a regalar festucs.
1: Home, jo crec que durant la cançó hauria de llançar festucs.
3: Hauria de fer-ho.
5: Per què tots els cantants ara es posen només un nom de pila? Borja, Marcos...
4: Rafael.
5: Rafael.
4: I no és d'ara,
1: I no és d'ara.
5: Sí, però es diu Rafael Martos.

0: Ja, però no, Rafael. No el coneixes. No, no, sí, el Marcos aquest també tindrà un cognom. No
1: Marcos amb K.
0: Marcos amb K.
2: Bueno, Rafael és amb PH, no?
3: Sí.
0: Rafael.
2: Rafael.
0: Doncs molt bé, Lluís Soler. Doncs et quedes guanyat, a la ràdio que et mereixes o...
1: Ha guanyat l'ampell, és veritat, és sí. Cert.
0: Home, ho reconeixes?
1: És, ho he de reconèixer.
2: Al final hem deixat el tou o dur per un altre dia.
0: O el... No, no, ja està, ja, jo ja crec està, que l'hem matat, no?
2: Ja ho hem caducat.
3: Tou o dur?
2: Tou sempre.
1: Tou o dur, dur sempre.
0: Jo mig-mig, perquè molt, molt tou i molt, molt dur...
3: Fa fastiguet, no? Si estem obrint el debat tou o dur... Perquè ja estem a les portes de...
1: Fa fastiguet, eh?
2: Home, no.
0: No, estem parlant de fuet.
3: Els torrons.
0: El Nadal no és
2: millor. No, de fuet, de fuet.
0: Però que la teniu sempre carregada, aquesta cançó, la
1: playlist?
0: Jo no
1: ho entenc. Jo
0: no ho entenc. Sona quan sona.
1: A la taula hi ha un botó que només té la cançó de Mariah Carey.
3: Puc dir una cosa? És que ara m'he recordat.
1: No ho entenc.
3: Fa uns dies em va escriure en David Tirado i Marí.
0: Oh, el nostre estimat David.
3: Que em va dir que cada dia ens escolta a l'inici, sí, com a mínim, ho saps?
0: Sí.
3: I em va dir...
0: I agrada el xau-xau.
3: I em va dir, Robert, que ja estem al mes de maig. Això passa rapidíssim l'estiu i en dos dies...
1: Ah, Robert, per favor.
0: És que...
4: Sí!
0: És que és molt fort que estem...
3: A maig.
0: A 8 de maig.
1: Sí, estem celebrant la Lliga?
0: Estem a 8 de maig. No, a punt. No parlis molt. No parlis molt.
1: A punt de celebrar la Lliga?
0: Tu ets futbolero?
1: De tota la vida, filla.
0: Oh, sí.
1: Home.
0: I on creixeràs del Barça?
1: De tota la vida.
0: No, escolta.
1: Vaig néixer i ara soci.
0: 8 de maig, eh? Han passat 5 mesos de l'estiu. És que és del Nadal, l'estiu.
1: No, no, però encara ens falta.
0: Del Nadal.
1: Encara ens falta per aguantar aquí la Maraia.
0: Ah, no, res de vacances, eh, tu, Robert?
3: Sí, me'n vaig ja.
4: Sí!
1: Quin horror.
0: No me'l provoquis, no me'l provoquis. No, doncs molt bé, no et quedes, no?
1: No puc, no puc.
3: Marxaré perquè ja la segona meitat de l'any pugui tirar amb totes les forces fins a aquell moment. Que no repetiré.
1: No sé si ho sobreviuré.
0: Tira-li, va, tira-li, tira-li, va.
3: Escolta, ja estem preparant, hem de dir a l'audiència...
1: No, a veure, no pots preparar un concurs de Nadales en maig.
3: Sí.
1: No.
3: Ja s'està preparant.
2: Les pre-Nadales.
0: A veure, no? Que encara no sabem si renovem l'any que ve.
3: Ah, bueno, és
1: que clar,
0: però jo, espera jo que ja... arribi setembre, que jo estiguem ja aquí.
1: El Robert sembla de la família Ximene, d'aquests que estan posant les llums a Nadal,
3: sí.
1: Al febrer.
3: Jo ja estic fent la dramatúrgia de les promos d'aquest any.
1: Per favor.
3: Vinga. Sabem si el senyor que va guanyar l'any passat ha anat ja a les seves coses? Li preguntarem.
0: A les seves coses, a l'hotel.
1: A les seves coses, queda fatal.
0: Pregunta-li, ara li preguntes.
1: Sí, fatal.
0: No
1: em quedo, no em quedo no perquè quedes. Marxo a Logroño.
0: Caramba, caramba.
1: Tinc un concert aquesta nit.
3: Ara tenen aeroport, no, allà?
1: Sí, però només tenen dos vols a la setmana.
3: Molt bé.
0: Logroño, tinc moltes ganes d'anar. No,
1: vaig a Aro, i... Aro, que tenim un showcase amb De Paul.
0: Vinga, més.
2: De Paul.
1: De Paul.
2: De Paul.
0: Actues tu, Paul.
1: El De Paul.
0: Doncs Lluís Soler, que passis un
1: que vagi molt bé. Setmana. Ens veiem i ens escoltem la setmana vinent.
5: La ciutat, amb Míriam Franc.
6: Els soniditos del Pol. Amb Pol Ferrer.
0: Pol... Ui. Treu això. Ja he tingut prou amb el Víctor. Pol, et vaig trobar molt a falta divendres passat. Jo li vaig demanar a la meva família, posem-me soniditos, que haig d'endevinar a veure què són.
2: Tinc mono de soniditos.
0: Clar, tenim mono.
7: Doncs,
0: has estat bo?
7: És que no ho sé.
0: Ai.
7: És que ara esteu a un gran nivell.
0: Clar,
7: llavors
0: clar,
7: ja no sé si és fàcil, si
0: ja.
7: No és fàcil, no sé res.
0: No parem de mirar sèries, pel·lícules, durant tota la setmana per veure si t'enganxem.
7: Bueno, veurem, a veure.
0: A veure, vinga, amb què comencem?
7: Comencem amb la sèrie.
0: Vinga.
8: Y también te contó que se había quedado embarazada de tu hermano.
2: Sèrie espanyola, segur.
0: Sí. Em sona molt la veu d'ella. A veure, torna a tirar.
8: Y también te contó que se había quedado embarazada de tu hermano.
2: Hòstia.
0: Em vol sonar, eh?
2: Jo aquí... No, jo no la trec.
0: Home, per la frase ha de ser una mica drama, no?
2: Sí. O bueno,
0: que pot ser
2: comèdia, però no, Pepita de drama.
7: La veu és,
0: és que
7: molt coneguda. És, una
2: és que em sona també molt la veu.
7: Actriu molt famosa.
0: A veure, tira una altra vegada, Isma.
8: Y también te contó que se había quedado embarazada de tu hermano.
0: Ay, es que em sona molt aquesta dona. Quina ràbia em fa aquestes coses.
7: És que saps qui és, segur.
0: És que segur.
2: Potser...
7: El Gerard també sap qui és.
2: Élite no, no?
0: És que no l'he vist.
2: No, jo tampoc,
0: si és Élite,
2: però...
0: No em fa tal perquè no l'he vist. És Elite? Perquè si és Elite ja pots tirar el no, perquè...
7: Jo no et puc dir res.
2: No? Bé, deia, no, la veu... No, Esther Expósito no és, no? No, Esther Expósito Elite no va sortir a Elite, crec.
0: És que no l'he vist.
2: No, no, jo tampoc.
0: Si vols dir Elite perquè no tenim res més, eh? Però
2: no, però... Jo crec que no, home, no sé, seria molt... Seria una xiripa bestial, eh?
7: Un triple,
2: no, no
7: un triple.
2: Crec, no crec.
0: És que... Ai, ens farà molta ràbia quan ens digui és aquesta actriu.
2: Estic embarassada de tu hermano.
0: Home, Elite hi ha embarassos.
2: Per això dic,
0: coses.
2: És que hi ha molt sexe i molt...
0: Molt teenager.
2: Sí.
0: Per la cara que li veig a l'Isma i al Pol, no és Elite.
2: No és... No.
7: Actriu... Bueno. Que és nòvia d'un futbolista molt conegut.
0: Ah, doncs Esther Expósito. De Mbappé.
2: Sí, llavors... I llavors què?
0: Elite, Elite.
2: Elite, no?
0: No ha fet res
2: però,
0: més, no?
2: Sí, jo és que crec que no ha fet res més.
0: Com sigui, Elite? Buah. Et dono festa dilluns,
2: va. El triplazo.
0: Va.
7: És Elite.
0: És Elite, oh! Ostres! El Gerard no ve dilluns, té festa.
2: Grande.
0: Ostres, ostres, no l'havies dit?
2: No, no, a veure, triplazo, perquè és que he sentit la veu, dic, veu, Esther Expósito així, de veu més delicadeta. I
7: imaginava que, no l'havíeu vist, no vist, però Esther Expósito, el ser coneguda, i tampoc ha fet tantíssimes
0: coses. No l'he vist,
7: coses.
0: No, ni crec que la vegi, ja t'ho dic.
7: Bueno, no està malament.
0: No és el tipus de sèrie
2: no,
0: que...
2: No, jo tampoc.
7: Hi ha un moment que ja cansa.
0: A més, molt llarga, no? És...
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Molt
0: bueno,
2: bé,
0: molt bé, Gerard,
2: meva,
0: eh? Hòstia, estàs...
2: Un triple
0: estàs...
2: a lo Carri, eh? No, no des de la línia de 3, sinó des del meu camp.
0: Amb els ulls
2: sí, sí.
0: Tapats
2: sí, sí, sí,
0: i mirant
2: totalment,
0: cap enrere, eh?
2: Totalment.
0: Doncs vinga, va, jo ho deixaria aquí.
2: Ja, ja està,
0: són perfecte. 5 punts, ja.
2: Ja. I tant.
0: Vinga, la peli, a veure si estàs tan fi.
9: Este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo.
0: Això té pinta futurista, no? Home, que aquesta veu robòtica... El Pol diu que no, li diu que no al...
2: Peli, no,
7: li, li dic que no perquè no es xivi.
0: No, no, no, mai en xiva res, l'Isma.
7: No, que va.
0: A veure, torna a tirar.
9: Este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo.
0: Això té pinta de... Sí, alguna d'aquestes futuristes o
7: distòpiques. Et diré que crec, eh? A lo millor m'equivoco, però he escoltat el Gerard parlar, nombrar aquesta pel·lícula.
2: Quan?
7: Aquí,
2: avui?
7: En un programa, en directe.
2: Ah,
7: no, avui no.
2: Un dia?
7: Sí, un dia.
2: Bueno, clar, hem parlat només, de moltes
0: només
2: pel·lis.
0: Portem,
7: però vol dir que l'has vist.
2: Ah, no, clar, clar, però...
0: Mira, la ciutat només porta 5.231 programes. El Gerard, d'aquests, el Gerard haurà fet uns... 900?
7: Estava jo, tampoc
0: sí. Són tants. També és veritat, aquí tens raó. Pensava que escoltaves la ciutat des de feia molt
2: temps.
0: Sí. doncs Gerard, tot teu, eh?
2: Ostres, tota la pressió.
0: Per Matrix, de Matrix no es
2: Matrix, alguna vegada, no?
0: Sí,
2: potser,
0: has parlat de
2: però,
0: Matrix.
2: No ho sé.
0: És que Matrix no em sona la veu de
2: no,
0: ningú de
2: però
0: Matrix.
2: No, no em sona. Havia de tornar a posar?
9: Este día lo recordarás durante mucho tiempo, pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo.
0: Ha de ser rotllo de memòria...
2: El...
0: Sí, això
2: aquest...
0: és molt Matrix.
2: És una mica Matrix, però Matrix. Això passa... Aquest efecte de so va a mil pel·lis, vull dir...
0: Han encertat...
2: No, però
0: Elite,
2: no és, no
0: jo,
2: és Matrix. No hi haurà
0: confio...
2: una segona vegada.
0: Ah,
2: no, no.
0: Jo confio en tu, eh?
2: No, però jo crec que no és Matrix, però és que no em surt una
0: però
2: altra.
0: Però si no tenim una altra, diem
2: no
0: Matrix.
2: No tenim una altra.
0: I va, si
2: diem
0: és...
2: Matrix. Diem Matrix, va.
0: Festa dimarts.
7: Doncs no ho és.
0: No, no, menys no, mal. No, no.
2: Quina és?
7: Equipaje en mano.
0: Què és això?
2: Perdona.
7: L'has dit, sí.
0: Equipaje en mano?
7: Sí, és d'un aeroport que... Sí.
0: No t'inventis les pel·lícules.
7: No m'invento cap pel·lícula.
2: Que és... La me... és que no conec ah, no? aquesta pel·li.
7: Pues algú del programa ho ha dit.
0: Aquesta és de sèrie B, d'aquestes que...
7: Que no, no, que és bona.
2: Equipaje en mano?
0: Quin programa escoltes de ràdio?
2: Vol, tio.
0: Aquest no. Equipaje en mano.
2: Què és això,
7: 2024.
2: Heavy de tarde.
0: 2024, no
2: és que no sé ni quina pel·li
0: no sé
2: és.
0: Ni quina és.
7: Un aeroport que ha de passar una maleta d'una persona que porta una cosa que... Bueno, està por l'espila de la pel·lícula.
0: T'has passat
7: tres
0: pobles, Pol.
7: Una maleta, l'ha de passar i és el del control i ha de deixar passar una maleta, obligatòria.
0: Hem de posar pel·lis que la gent
7: aquí,
0: hagi vist.
7: I aquí l'estan amenaçant.
0: No aquesta.
2: Home, doncs aquesta és el típic...
7: L'ha vist molta gent, aquesta pel·lícula.
2: La sinopsis que ha explicat el Pol és d'aquestes que dius ha d'estar xula aquesta pel·lícula, però de debò
7: que
2: és que no la coneixia.
7: Jo pensava que l'havies vist.
2: Per haver-nos portat el despiste dient que jo l'havia vist i que això...
0: Clar, aquest no compta.
2: Mig punt.
0: Aquest no compta. Bueno, ara ve la que per mi és la pitjor, però bueno.
2: La cançó.
0: A veure si encertem alguna cosa.
7: Molt fàcil, molt fàcil.

0: Home, home,
1: la...
0: Amy Winehouse.
1: Aquesta, sí.
0: Sí, el que passa que...
2: Sí, la cançó.
1: A veure, Amy Winehouse, la, back, aquesta.
0: Back to Black, no?
3: Back to Black.
0: Sí. Back to Black.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Sí.
3: Correcte.
1: Això són dos, així que ja tenim tres punts.
0: Dos i mig. Oh, bueno, tres.
1: Quina veu tenia la Amy.
0: Quina pena, quina que marxés tan d'hora.
1: La veritat és que... sí. Bueno, tu no confiaves en la pel·lícula, la resta sí.
2: La pel·lícula jo sabia que era el més difícil, però l'altra ho anàveu a treure. I aquesta la treureu també.
1: Impossible. Vull
0: equipaje
1: dir.
0: De mano.
1: Equipaje de mano. És que a més el títol, que sí, segurament sí. No té res a veure amb l'original.
2: No.
1: Amb l'original.
0: No convida.
2: Perquè és una bona pel·lícula.
1: És una mica cutre.
2: Mireu-la.
0: No convida. Mireu-la.
1: Doncs ara li faré boicot. No la miraré. Vinga, va. Acabem amb la veu del famós,
2: del famós
1: o famosa.
2: Sí.
4: Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo. O sea, yo estudié, yo quería hacer primero físicas.
0: Pero sé
2: escolteu
0: quién
2: es. Escolteu
1: bé, sí, sí.
2: Sabeu qui és,
1: claríssimament. Segur, sí, sí. A veure, torna a posar.
4: Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo. O sea, yo estudié, yo quería hacer primero físicas.
1: Es que no sé qui és.
0: No tres la veu.
1: Esther Espósito. Equipaje, qui és la protagonista d'Equipaje?
2: De fet, Gerard, tu que ets una persona que t'agrada molt imitar,
0: s'ha
2: sí. Imitat molt un,
1: a veure,
2: una
1: tira,
2: frase
1: no?
2: Que diu...
4: Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo. O sea, yo estudié, yo quería hacer primero físicas.
1: No, t'anava a dir que...
2: La frase és una mica trampa. He anat a buscar una mica...
1: Vale, que la seva professió no té res a veure
2: amb física. Física.
1: És periodista?
2: És periodista.
1: Fa reportatges?
2: Ja està, és periodista.
0: Glòria no, Serra.
1: Aquesta volia dir jo. És la que m'ha vingut
0: sí,
1: al cap.
0: Sí, però no...
1: Per la veu no, per la vista que ha donat.
0: Però a mi parla Glòria Serra amb un to ja... més greu, no?
4: Que aquí parla és com... més així.
0: A veure...
4: Hola.
5: Quería dedicarme.
4: Claro. ¿No? Es que lo que me pasaba es que yo tenía vocación por todo.
1: Però
4: o sea,
1: no
4: yo estudié...
1: La veu.
4: Yo quería hacer primero no fa... físicas.
5: Le llaman...
1: Claro.
5: El jefe de los narcos.
0: Va, Glòria Serra, no?
1: Vinga, va.
2: És Glòria Serra.
1: Va, vale, molt bé.
2: He anat a buscar perquè...
1: Aquest aplaudiment tan soso, si ho hem fet superbé, aquest.
2: Sense forçar la veu no sembla la seva.
1: No,
2: és
1: sembla.
2: És molt diferent. Perquè...
0: Sí, sí.
1: Però no sé si a vosaltres us passa. A mi m'ho han dit moltes vegades. Quan la gent m'escolta, no t'he reconegut. Perquè, clar, aquí impostem una mica
2: sí.
1: I el mateix li passa a la Glòria, no? Que imposta... I a més ella més, jo crec, no?
2: I fica així, tensió...
1: Clar, li ha de posar gràcia al tema. Doncs... Bueno,
0: no està malament,
1: no
0: 3
1: està
0: i
1: malament,
0: mig
1: no està malament.
0: De 4.
1: Estic contenta tenint en compte que s'ha inventat la pel·lícula, que segur
0: sí,
1: que ni existeix.
0: No, no.
1: Ara la busquem.
0: L'ha fet a mi al Pol.
1: Totalment. I ho ha posat a la
0: sí.
2: A Gerard ha fotut un triple.
0: A IMDB també.
1: No,
2: el triple
1: Gerard,
2: de mig camp.
0: Home, el triple d'ell.
1: El Gerard ha estat brutal avui. T'has guanyat el dilluns lliure.
0: Vinga, el dilluns lliure.
1: Doncs què, fem passar ja el Lluís, que està esperant.
0: Vinga,
1: està
0: picant
1: ja a la
0: vinga,
1: porta.
0: Que està aquí a l'altra banda amb l'Isma, tu.
1: Vinga.
0: La ràdio que et mereixes.
3: Pa, que hem d'anar per feina.
0: Amb Robert Calvo.
1: Tira.
3: Aquesta setmana, escolta, m'he presentat un dia que va ser dilluns
1: sí.
3: I em vau posar caldo, carinyo.
1: Home.
6: T'he portat estopa, No pots queixar.
7: Llega un punto y es que te cansa.
1: A més, si me'ls portes a ells.
8: Hablemos claro.
0: Home, després de l'última secció que va sortir aquí amb el Capcot.
9: Que muy pesado, eh?
1: No, l'última secció va ser la del Robert de la setmana passada.
10: Aunque parezco mayor, soy joven.
0: L'última de la Montse, volia dir.
11: Sí, ahora.
1: Col.
0: Però, sí.
12: ¿De qué te ríes?
1: Va ser dura, eh?
13: Sí. Es muy duro, eso lo lleva uno a sufrir.
6: Sí, va ser dura.
1: Va ser dura.
14: Es demencial.
6: No us va portar l'exambustó, oi?
15: No.
1: Evidentment que no.
15: Negativo. No.
1: Tot eren coples... Tot espanyol?
15: Jo reivindico lo espanyol, lo nuestro.
1: Però espanyol, espanyol?
6: Jo us porto anglès.
2: Després de venir del dia a Catalunya i tal...
1: Sí.
2: El va girar ràpid.
16: El meu país és tan petit.
6: Doncs toca canviar la paraula.
17: Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?
1: Jo no sé qui et xiva aquí, però no podem ni criticar
3: oients,
1: tranquils.
3: Uns oients que sempre puntualment informen als que ens absentem. Això passa a tots els grups socials.
1: Sí, totalment.
3: El dia que no hi ets. No estic orgullós del que hem fet aquesta setmana amb el Body Positive. La secció del cervelló d'aquesta setmana del cor de la ciutat va ser una mica...
1: Sí.
3: Amb els pits de la Julia Janeiro.
18: Seguim amb les estrelles de la televisió.
19: Celebrities.
18: La hija de Jesulín i Campanario...

0: debuta en televisió. Venga.
1: Un altre.
2: No le hagáis burla. Se da cuenta.
3: És molt exuberant, bueno, aquesta noia.
4: Tiene que desabrocharse la blusa.
0: És bueno, exuberant.
1: Va vestir d'exuberant.
0: Bueno, com un toro, no?
5: Ojo, ojo.
3: Porta els pits una mica fora de l'òrbita, però no passa res.
6: Però què és esto?
0: Quan creu al carrer, els seus pits ja, ja estan a l'altra cera quan comença a deixar.
5: Oh, sí.
2: Vaya tela.
1: Deixem de comentar sobre els pits de les dones, sisplau.
0: No, a veure, és que és veritat. És que, a veure, ocupa tres portades.
7: Hola, la muere!
1: És a dir, jo em queixo d'això i ho portes a la ràdio que et mereixes.
3: No estic orgullós d'això que passa, per això vinc a dir que corregirem en el futur. Bueno, és que ha parlat de tothom el David aquesta setmana.
0: Diguem-ne que només té els laterals, diguem-ne, que té pèl.
6: Toda su espalda estaba llena de pelos.
3: Ràpid.
0: No, sí, però que es rapi més. Perquè si no, sembla una radiografia del seu cervell. Sí, sí.
6: Espero que tu te cures. ¿Sabes de què? De la maldat que tienes.
0: Jo el raparia. No? Jo més finet.
3: Senyor Llongueres, amb aquest capi tindria poca feina, vostè.
6: Molt poca feina. Però li passaria la moto, la màquina, que faig... La màquina està... I li deixaria un degradat.
1: Li quedaria perfecte.
6: Una cosa que va de menys a més i queda estupendo. Amb una pinceta, una extensió...
1: Home, pinzetes aquí poques, senyor Llongueres.
6: Un clip...
3: Es referia, òbviament, a Guillem d'Anglaterra, l'hereu, el tro, no? Que té els costats així amb pèl i al capdamunt del cap no hi té res, a la closa no hi té res.
8: És que Llongueres del Cervelló.
3: No parlem dels cossos dels altres, com diu la directora d'aquest programa. Per tant, vinc aquí a corregir, a esmenar el que hem fet aquesta setmana perquè hem participat tots.
1: Jo no.
3: Bueno, a veure, una miqueta sí. El Gerard no que no hi era, però tu no, era una miqueta també. Acabo amb un moment de llengües que en aquest programa dominem moltes, la Míriam, el francès, sobretot, i també el Víctor Lozano.
9: Tant de volia hagués posat tantes ganes a l'hora de fer roda de premsa en català i que en francès. Que en català no en va fer cap, ni una.
10: Això és gravíssim, eh?
9: I mira que va estar molts anys jugant al Barça i entrenant al Barça,
1: Més complicat el català que el francès, que són molt diferents.
11: Le semble l'idiolingüe.
12: Què dice usted?
11: Le semble molt, le con Barcelona.
9: Bueno.
13: La societat, quan ve una persona así, ja huye.
3: Una abraçada a tota la comunitat francesa que ens escolta, d'origen francès.
1: Sí, ho vam fer en directe, perquè, pobrets,
3: sí,
1: el Víctor Lozano... Avui no l'he trobat a faltar tant, eh?
8: No, home, el Víctor Llucià ha fet una
1: secció fantàstica. Què en penses tu?
3: Doncs això, aquest fragment l'hi posaré dilluns, quan vingui, diré... De divendres em van dir això de tu.
1: Però posa-li l'obra d'art que ha fet el Víctor Llucià avui.
3: Sí, l'hi posaré.
1: De què parlava el Víctor Llucià?
3: Bueno, d'unes coses meravelloses.
1: De pau, no? De pau.
3: De pau. Amor i pau. Avui ha estat un programa d'amor i de pau.
1: Sí. Sobretot el Real Madrid.
14: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: L'esmorzar de pagès a Canals i Moner inclou esmorzar, passejada i tast. Es fa el 16 de maig a Sant Miquel d'Olardola des de 29 euros. I seguim amb la gincama familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una activitat per aprendre a jugar. Es fa el 16 de maig a l'Hospital del Coll de Balaguer des d'un euro. Els navis a la Pedrera és una activitat familiar amb visita i taller creatiu. Es fa el 16 de maig a la Pedrera amb entrades de 9 euros i mig. Per acabar us porto el concert de Clara Pella. Presenta Nuca el 16 de maig a l'Auditori Municipal de Girona amb entrades a 22 euros.
14: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
16: Són les 6, les 5 en Canàries.
17: Noticias en Onda Cero.
16: Buenos días. Una mujer de 32 años con síntomas compatibles de antivirus fue trasladada ayer a una habitación aislada del Hospital San Juan de Alicante después de haber compartido vuelo con un pasajero del crucero MV Ondius que posteriormente falleció. La mujer presenta síntomas respiratorios leves, sobre todo tos, y llegó a la habitación a través de un circuito seguro y aislado del resto de profesionales. A esto se suma que anoche las autoridades sanitarias identificaron un nuevo contacto, una mujer que vive en Cataluña, que no tiene síntomas, pero que también viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida. fallecida. En el caso de Alicante, ayer se le realizó una prueba PCR cuyos resultados se prevé que se conozcan en las próximas 24 horas. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
5: Todo se conjuga de momento en condicional. Es hasta ahora un caso sospechoso, ni confirmado ni descartado. Eso corresponderá a las pruebas que se le están practicando como parte de un protocolo que ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
10: Se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
5: A lo que las autoridades aseguran estar procediendo ya es a contactar con todas las personas que hayan estado con esta alicantina, aunque Sanidad habla de un contagio bastante improbable por el tipo de contacto que esta paciente tuvo con la contagiada en el avión.
10: Bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
5: Las próximas horas van a ser, por tanto, cruciales, aunque la joven de momento solo tiene tos y sintomatología respiratoria leve.
16: El crucero llegará mañana domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, en un operativo que ya está activado y que se va a supervisar de forma directa. Para coordinar todo el dispositivo se desplazarán a la isla la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud y también Ángel Víctor Torres. Desde Protección Civil, su secretaria general, Virginia Barcones, asegura que el traslado de los pasajeros del crucero es totalmente seguro.
12: Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con el personal civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello. Van a disponer de los más altos estándares de protección para garantizar la absoluta seguridad.
16: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que cancelará el resto de su viaje por territorio mexicano. Ayuso acusa al gobierno de México de boicotear la gala de los premios Platino del cine iberoamericano por su posible asistencia al acto, porque las autoridades mexicanas habrían amenazado a los organizadores con cerrar el recinto donde se celebra la gala si Ayuso acudía al evento. Marta Morueco.
18: Un hecho sin precedentes, según la Comunidad de Madrid. En un comunicado denuncian la actitud del gobierno mexicano amenazando a los organizadores de los premios Latino del cine iberoamericano con cerrar el complejo donde se iba a celebrar el evento. El gobierno de la Comunidad de Madrid consideran que el clima de boicot a la presidenta Ayuso sigue creciendo por parte del gobierno mexicano, por lo que Díaz Ayuso se ha visto obligada a suspender la tercera parte del viaje previsto en Monterrey y volver a Madrid. Consideran, según el comunicado, que la presidenta de México ha expulsado a Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes, aseguran, contra un representante del Estado español.
16: Nos vamos hasta Alemania porque la policía busca a los atracadores que ayer se atrincheraron en una sucursal de Volksbank, una caja de ahorros en Sinzig, una pequeña localidad en el suroeste de Alemania. Tomaron a varias personas como rehenes, entre ellas el conductor de un furgón blindado que transportaba dinero en efectivo y posteriormente se dieron a la fuga. Los secuestrados fueron liberados y ninguno resultó herido. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
19: Desde primera hora de la mañana se activaron unidades de las fuerzas especiales de la policía alemana. Después de 6 horas, una de esas unidades irrumpió en el banco y liberó a 2 personas que habían sido encerradas en una cámara acorazada, pero no encontraron rastro de él o los atracadores. La policía se basa en una primera descripción de testigos, busca un hombre de alrededor del 1,80 m, solo o en compañía. Ese hombre habría interceptado al conductor de un furgón blindado a su llegada a la sucursal del Volksbank de Sinzig a primera hora de la mañana, cubierto, como decía, con un traje similar al de un apicultor. Según las primeras informaciones, él o los atracadores lograron huir, al menos con un maletín, con una cantidad indeterminada de dinero.
16: Es todo, volvemos con más noticias a las 7, serán las 6 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Yolanda Viladecans.
17: Síguenos por internet en OndaCero.es.
14: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. A Onda Cero Cataluña, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
20: Benvinguts a Lideratges. Les xifres parlen, però sovint el més interessant és el que s'amaga darrere d'elles. Avui veiem un sector turístic que incrementa ingressos sense créixer en ocupació, un món jurídic en plena revisió dels seus marcs normatius i unes empreses que intenten convertir la igualtat en una realitat tangible dins les seves estructures. Són senyals d'un canvi de model, menys quantitat i més valor, més exigència en la gestió i, sobretot, una necessitat creixent de lideratges capaços d'interpretar entorns cada vegada més complexos. En Lideratges d'avui posarem el focus en aquestes transformacions, parlant amb professionals que no només analitzen la realitat, sinó que també la construeixen des de l'àmbit de l'actuació. Començarem el programa parlant a la secció Notícies del sector turístic i hoteler, un dels grans motors de l'economia. Per analitzar les dades i entendre cap a on evoluciona el sector, avui a Lideratges ens acompanya Bruno Aller, portaveu de Cushman & Wakefield. A continuació, a la secció Microscopi en femení, l'espai del programa on aprofundim en la trajectòria i la visió de dones referents en els seus àmbits professionals, avui tenim l'oportunitat de conversar amb una figura clau del món jurídic, en un moment especialment rellevant per als canvis legislatius i els reptes del sistema judicial. Ens acompanya Cristina Vallejo, degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i sòcia directora de VPG Abogados. A Màrqueting i Comunicació posem el focus a les organitzacions i en com estan abordant un dels grans reptes del present, que és la igualtat i la gestió de la diversitat. Per parlar-ne, avui a Lideratges comptem amb Cira Vilardell, directora de la Fundació Sorli, amb qui abordarem iniciatives com Igualtat en Plural i nous formats de sensibilització dins de l'empresa. I arribem al tram final del programa, a la secció Empresa en Femení, i avui ens acompanya Mònica Oteiza, d'Eira, founder de Meva Barcelona, amb qui parlarem de trajectòria, propòsit empresarial i el present i el futur del lideratge femení. Comencem.
14: Lideratges amb Ariadna Belver.
20: Cushman & Wakefield i STR han elaborat un baròmetre hoteler corresponent al primer trimestre del 2026, una de les principals radiografies del sector a Espanya. L'estudi conclou que dormir en un hotel espanyol ha costat una mitjana de 143,40 euros, un 4% més que en el mateix període del 2025, mentre que l'ocupació es manté pràcticament estable. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Bruno Aller, portaveu de Cushman & Wakefield a Espanya. Benvingut, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
20: Moltes gràcies per rebre'ns. Bé, primer de tot, com s'ha elaborat aquest baròmetre hoteler i quins indicadors s'han tingut en compte per analitzar l'evolució del sector?
4: Nosaltres treballem amb una eina que és STR, que és Smith Travel Research, que és una eina que engloba dades operatives de les principals ciutats i destins vacacionals a nivell Espanya, i recull informació de totes les categories a partir de 3, 4 i 5 estrelles hoteleres, i amb això veiem una mica l'evolució del preu mig i de l'ocupació. El preu mig, tenint en compte que és el preu que es paga cada dia de la setmana, que és diferent, i d'això se'n fa una mitjana.
20: I el preu mitjà, dèiem que d'una nit a hotel a Espanya ja se situa al 143,4 i continua a l'alça. Estem entrant en una etapa de creixement sostingut de preus o ja hi ha risc d'haver tocat sostre en alguns mercats?
4: En alguns mercats estem tenint un creixement de doble dígit, que això és una evolució natural, però en general el que sí que hem vist és que el creixement és un creixement una mica per sobre del que és la inflació, que és el 3%, amb la qual cosa, si estem amb un 4%, amb un 5%, és un creixement que dona una certa tranquil·litat al consumidor, que som tots nosaltres quan anem de vacances, perquè també venim d'uns anys després de pandèmia, 22, 23, 24, que han sigut anys de creixement molt important en quant a tarifes hoteleres de doble dígit. I ara ja estem veient que la cosa s'està calmant una mica, per entendre'ns.
20: Molt bé. L'ocupació també dèiem que es manté pràcticament plana, el 68,9%, però que els ingressos creixen gràcies a l'augment del preu. Fins a quin punt aquest model basat en la pujada de tarifes és sostenible a mitjà termini?
4: Bueno, com acabem de dir, sí, també el creixement de tarifa és un creixement molt estable, és un creixement d'un dígit baix, amb el qual estem una mica per sobre inflació, però no estem en dos dígits, no estem amb el 12 o 15% de creixement, i això ens dona molta estabilitat, acompanyat també, com bé deies, d'una ocupació estable durant els últims anys. Espanya segueix molt ben posicionat com a destí turístic, tant vacacional com urbà, amb un 85% d'ocupació, i això ens dona un avís de que la temporada d'estiu a la península també serà bona, amb la qual jo crec que estem en un moment de creixement, però un creixement molt estable.
20: Canàries, Madrid i Barcelona lideren en ocupació i ingressos amb nivells molt alts en alguns casos. Estem veient una concentració excessiva del dinamisme turístic en pocs destins?
4: Creiem que l'impacte del turisme en aquestes zones, i també pot ser Còrdoba com pot ser Sant Sebastià, i no ens hem de concentrar només en Canàries, Barcelona i Madrid, són realitats que també estem aconseguint que s'expandeixin durant tota els mesos de l'any. És a dir, no ens trobem en destins només en temporada alta on hi ha una ocupació molt alta, sinó que tenim una ocupació bastant estable durant tots els mesos de l'any, i això és molt bo per la destinació, per la convivència també amb els veïns i sobretot per l'economia local. I això són impactes positius.
20: Uh-huh. I ja per acabar, amb costos operatius a l'alça i marges pressionats, com es poden mantenir aquests nivells rigors de preu sense afectar la competitivitat ni la qualitat del servei hoteler?
4: Amb aquest increment que estem tenint amb un 4% amb aquest darrer any i per sobre de 8, 10 i fins i tot 15% d'increments, les despeses també evidentment han incrementat. Els costos energètics, els costos d'aliments i begudes, els salaris també evidentment amb els convenis també s'han incrementat, i això redueix una mica el marge del sector hoteler, però segueixen sent molt competitius i segueixen tenint molt bons anys a nivell d'inversió i de recuperació i sobretot de rendibilitat sobre aquestes inversions.
20: Molt bé, doncs esperem que segueixi així. Moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
20: Bruno Allé, portaveu de Cushman Wakefield.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
21: Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro. Proteger lo que nos une.
22: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
20: Avui a Lideratges tenim una nova edició de Microscopi en Femení, que és l'espai on volem entrevistar en profunditat a dones destacades en el seu àmbit laboral perquè ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar alguns temes d'actualitat del seu àmbit i que ens doni la seva visió sobre igualtat de gènere. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Cristina Vallejo, que és la nova degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Benvinguda a Lideratges, Cristina, com estàs?
23: Moltes gràcies, molt bé.
20: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, fem una mica de repàs de trajectòria i després ja entrarem en temes d'actualitat, però una mica per posar en context, m'agradaria saber una mica per la teva formació, que me la imagino, evidentment, no? Que és advocacia, però quan vas decidir estudiar dret i què et va portar aquesta formació inicial al teu desenvolupament professional?
23: Doncs mira, el que em va portar a estudiar dret era que jo volia ser jutgessa. Imagina't on he acabat, no? Claro. I a tercer de dret doncs, vaig tenir la gran oportunitat que amb 19 anyets començava a tercer de dret i vaig entrar en un despatx d'advocats a ser passant, no? Uh-huh. I en aquell moment doncs, jo hagués pagat tots els diners del món, no? I la vocació pel dret doncs, em va néixer com a advocada en aquest despatx. Vaig estudiar tot tercer, quart i cinquè a l'Abat Oliva, que és una universitat doncs, que al final també et permet fer pràctiques i estudiar al mateix temps. I bueno, quan vaig acabar dret doncs, vaig tenir clar que de jutgessa res, que jo no m'anava a l'oposició, que jo volia ser advocada. No? I des del 1998 que em vaig col·legiar fins avui, doncs em poso la toga ben contenta i amb una vocació doncs, de servei molt important, la veritat.
20: Molt bé, molt bé. Dèiem que durant la teva trajectòria professional has treballat com a docent també a la Universitat de Barcelona i a l'Escola de la Pràctica Jurídica de l'ICAP. Com t'ajuden aquestes facetes a la teva vida professional a continuar actualitzada i fonamentalment dins de la teva professió?
23: Doncs mira, dins de la meva carrera professional efectivament ha estat l'exercici de l'advocacia, que m'encanta, trobo que és la professió més maca del món, però també està a la branca de la formació. Vaig tenir molt clar des del principi que la formació m'havia d'acompanyar tota la meva vida professional, però quan vaig començar com a docent i em van donar l'oportunitat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, a l'Escola Pràctica Jurídica, doncs et neix també aquesta vocació docent i està en contacte amb els alumnes, està en contacte també amb els alumnes universitaris, que són perfils diferents, no? Sobretot el que reforça molt és la teva oralitat, l'estructura de les coses. Tu fas un judici i dius, home, com ho has estructurat tan bé? Bueno, però és que portem 20 anys sent professora, no? I això doncs, m'ha ajudat moltíssim, m'ha fet créixer com a advocada, i jo recomano que tothom que tingui una oportunitat de fer una docència en un moment determinat, que ho faci.
0: A més, ets sòcia directora de VPG Abogados. Quines són les teves funcions diàries i com ho compagines amb les altres activitats professionals?
23: Doncs mira, ara, el juliol, quan vam ser doncs, proclamats la nova Junta de Govern, tot just va coincidir amb el desè aniversari de la creació del meu propi despatx. Jo vaig estar 20 anys, com et deia, no? Dels 19 als 39 en un despatx d'advocats on era sòcia, però no era el meu despatx, i vaig marxar per fundar la meva pròpia firma. I les funcions que tenia ara han tingut que menguar una mica, no?, amb aquesta nova vocació de servei de l'advocacia institucional. Però jo continuo sent advocada de trinxera, em poso la toga, defenso els clients, faig reunions. Compaginar-ho doncs, amb l'advocacia institucional a vegades és una mica complicat, però el que no podem deixar és d'exercir la professió en primera línia, perquè si no tampoc no podríem defensar-la, no?, correctament.
0: Dèiem que ets la nova degana, però ja fa 11 mesos, no?, que va sortir escollida com a degana de l'ICAP. Quins són els objectius estratègics d'aquest mandat com a degana i quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
23: Bueno, aquí necessitaríem molta estona, perquè tenim com 15 eixos estratègics, però així com a funció pública, no? Com a corporació de dret públic que som, no ens podem oblidar de la funció pública, en primer lloc en defensa fèrrima de l'advocacia del torn d'ofici. Tenim 2.800 advocats i advocades de Barcelona que ens defensen 365 dies de l'any, 24 hores al dia, no? I tots aquests advocats i advocades necessitaven dignificar-se perquè tenien uns mòduls que molt lluny d'estar al que diu Europa que s'ha de pagar o s'ha de retribuir respecte a les actuacions que fan, a més havien perdut l'IPC des del 2011. I per tant, aquesta pèrdua de poder adquisitiu doncs, era molt urgent que es pogués recuperar. Doncs, gràcies a les negociacions de l'advocacia catalana amb la Conselleria de Justícia, el propi president Illa va signar un conveni plurianual i en 4 anys recuperaran aquest 31% de dignificació de l'IPC, amb la qual això ha sigut un repte, però a més aconseguit en molt poc temps i això doncs, ens enorgulleix molt com a advocacia de Barcelona, no? Després, doncs, ho deies, no? Tercera degana del col·legi, que dius, espero que ja la quarta, la cinquena no sigui una notícia i per tant doncs, lluitar com a dona amb 9 dones que som a la Junta de Govern i els nostres 8 companys que ens acompanyen, 16 persones, doncs tenim molt clar que també la igualtat de gènere l'hem d'aconseguir, no? Perquè quan es parla del sostre de vidre, es parla del terra enganxós, no? Enganxifós, però hem de tenir uns objectius molt clars i això ho hem d'aconseguir tots junts, no? Dones i homes. I per tant el nostre Observatori per la Plena Igualtat és un altre dels nostres reptes i personalment, doncs, com a degana i amb les meves companyes, doncs, fermament defensar que en els puestos de direcció doncs, hi hagin més deganes, hi hagin més companyes a juntes de govern perquè només des de dalt, des de la direcció, doncs, podrem anar a una igualtat plena i efectiva. No? La formació, com et deia, ha format part de la meva vida com a docent i per tant la formació ja és un estàndard, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ja és un referent en formació en tota Espanya, però vam trobar que els joves o inclús la desafecció que pot haver-hi de molts col·legiats que no s'acosten al col·legi, doncs la podríem doncs, menguar o minvar amb un projecte que es diu Formació per Quota, que és tu la teva quota col·legial, mensualment la pots bescanviar per formació. Per tant, és una forma de donar servei o de donar contingut ràpid, no? De dir, bueno, jo estic obligatòriament lligat amb una corporació, però aquesta corporació em torna aquests diners en formació. Per què? Perquè volem que l'Advocacia de Barcelona doncs, sigui la millor formada, o almenys de les millors formades, i això ho podem fer des de la formació, no? I l'altre repte que ha estat totes les conferències on anem de forma transversal és l'intel·ligència artificial. Clar. No? Ja no tant perquè no hi hagin bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa.
0: Home.
23: Clarament no és certa, però hi ha aquest perill, ja, bueno, no?
0: Clar, hi ha aquest dubte, sí, aquesta angoixa.
23: Efectivament, no? Aquesta angoixa, efectivament, sí. Ho dius molt bé. Doncs no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Clar, no, doncs és una eina, al final, és una eina que facilita.
23: Efectivament, facilita en temps, facilita en moltes coses, no? A l'estructura pròpia del despatx. Per tant, aquí vam tenir molt clar que des del primer dia havíem de fer

0: doncs, acords comercials amb editorials, que així ho hem fet. L'ICAP té 11 delegacions territorials, des d'Arenys de Mar fins a Berga, i per tant les delegacions són igualment col·legiats com a la ciutat de Barcelona, i tu pots venir a la nostra biblioteca i utilitzar qualsevol eina d'intel·ligència artificial, però a Berga també l'has de poder utilitzar, o a Igualada. O... Per tant, hem implementat la intel·ligència artificial a totes les delegacions perquè no hi hagi cap bretxa digital en aquest sentit, no? I què més? Important repte també, la pensió dels nostres advocats i advocades, que porten tants anys doncs, cotitzant, sent mutualistes, i ara es troben amb una pensió que no arriba ni al mínim d'un subsidi, no? La passarel·la al Reta, et sonarà com a passarel·la al Reta, no? Hi ha una manifestació molt important aquest divendres 8 de maig. Es va prendre en consideració fa poc doncs, en el Congrés el text que ha de ser el definitiu. El 20 de maig serà una fita important per veure quin document, i esperem que sigui un document consensuat amb la millor de les propostes de totes les reivindicacions de l'advocacia. Però per nosaltres era molt important acompanyar a totes les plataformes, a tota l'advocacia doncs, que s'ha mobilitzat aquests últims 3 anys per lluitar per una passarel·la al Reta digna i sobretot universal, que contempli el dret per totes les persones. No? I aquí doncs, hem de ser ferms per demanar als partits polítics, com ho fem en matèries actuals, no? Com l'habitatge i com altres, que deixem les ideologies, que parlem d'una cosa molt sèria, que parlem d'una prestació social, i que aquests advocats i advocades mutualistes doncs, han treballat tota la vida i com a mínim mereixen no? aquesta prestació digna. I després doncs, els MASC, no? Els MASC, aquí, per no, qui no és jurista, doncs, qui no és jurista no sap potser què és aquesta nomenclatura, Métodos Adequados de Solución de Controversias. No? Va entrar en vigor una llei el passat abril del 2025, tot just quan estàvem en període electoral, que de forma obligatòria per interposar qualsevol procés civil o mercantil, amb les excepcions que diu la llei, has de passar per una mediació obligatòria. No? Pensem que, a menys que la llei ens obligui a fer-ho, portem a l'ADN l'advocacia de negociar, perquè som conscients que les coses s'han d'arreglar parlant i dialogant, no? Però hem de formar l'advocacia, hem de fer-los veure aquest canvi de paradigma i hem de crear, ja teníem creat un centre ADR, però l'hem de fer créixer i hem d'acompanyar l'advocacia de Barcelona perquè sigui conciliadora, perquè sigui advocada, advocat col·laboratiu, perquè al final aquesta llei el que ens posa és al centre, l'advocacia, ens fa directors d'orquestra i ens diu... Doncs un desnonament potser per falta de pagament o si ja n'ocupes hem d'anar directament al jutjat perquè no hi ha res a negociar, però potser amb un arrendament d'habitacions on hi ha una mala convivència potser una conciliació o una advocacia col·laborativa pot fer arreglar el problema.
1: O una herència, no? Per exemple.
0: Una herència, per exemple. Hi ha temes o conflictes veïnals, no? Que tinguis que anar a un judici ordinari de 4 anys perquè una plaça de pàrquing crec que ha de ser més gran o més petita d'un metro, no té cap sentit, no? I per tant, com la llei el que ens diu és experts, conciliadors experts, bueno, doncs hem obert el registre i el 2025 estem molt orgullosos, hem creat 400 noves places de conciliadors, nous advocats col·laboratius i tenim un producte formatiu molt important doncs, perquè creixi aquesta advocacia col·laborativa, aquesta advocacia conciliadora i que doncs, aquest canvi de paradigma sigui una realitat també efectiva. No?
1: I veieu que el col·lectiu està rebent, perquè dius que de mena l'advocat ja és conciliador, no? Però que no es pugui veure que com que ja està entrant competència, no?, d'alguna manera.
0: Bueno, aquí és on hem de treballar, no?, en aquest missatge, en aquest relat. Que no es vegi el mediador, el conciliador, l'advocat col·laboratiu com una amenaça a la nostra professió. Al contrari, és un tercer neutral que ens està acompanyant a la nostra professió per arreglar el problema. El teu client estarà més content, tindrà un conflicte molt més ràpid solucionat i potser el canvi de paradigma el que ens ha costat una mica és la inseguretat jurídica que ha creat aquesta llei, que va arribar així com de cop, no? I que fins que els jutjats han creat, sobretot les audiències provincials, uns criteris de com presentar una demanda, quan un burofax és correcte o no, quan un mitjà de controvèrsia és correcte o no. Clar, aquí a Barcelona en 8 mesos vam tenir 400 inadmissions de demandes. I això ha sigut un problema, realment, no? Però bueno, aquí l'advocacia doncs, també institucional, hem pogut doncs, fer una presentació de criteris amb el president de l'Audiència de Barcelona, ens ha explicat l'audiència, després de resoldre aquests recursos, com ho hem de fer. Ara ja és més aïllat una inadmissió que una altra, però ja no és tenies la sensació a vegades que t'impedien la tutela judicial efectiva. I aleshores això no ajuda en el relat de que la mediació o la conciliació és necessària, no? Bueno, si aquests impediments marxen, ja estem en un any de la llei, jo crec que a poc tots estem d'acord, que ja negociàvem, però que potser necessitàvem aquest impuls de tenir-ho més en compte, no?
1: I anem, ja que parlaves d'inseguretat jurídica, a un tema que aquí ho hem tractat sovint, el lideratges, que està vinculat a l'habitatge, no? Perquè, bé, per una banda, tenim la nova reforma que facilita l'expulsió d'ocupes des de les comunitats de propietaris, que pretén donar més eines als veïns, fins a quin punt pot ser efectiva, no?, en la pràctica i com es garanteix l'equilibri entre les garanties legals dels drets fonamentals, no?
0: Efectivament, des de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ja en el 2018, per una petició i un clamor d'habitatge social que estava ocupat, vam participar de la llei 5/2018, que el que feia és que en via civil les persones físiques, quan es tractés de vivenda, poguessin posar una mida cautelar on sense vista ni res es requeria a l'ocupant sense títol i si en 5 dies no acreditava títol es dictava una resolució doncs, per fer-lo fora de forma cautelar. I després ja seguia el procediment, però aquesta mida cautelar ad hoc va ser molt important. Què ha passat? És només per persones físiques i només per habitatges. Clar, aquí no es parla de les comunitats de propietaris, aquí no es parla de les persones jurídiques, per tant hem d'ampliar l'àmbit d'aquesta mesura cautelar, no? Ara, justament dilluns passat, vam anar al Parlament a defensar una proposta que doncs ha reproduït aquesta reforma del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que és l'article 553-40 del Codi Civil de Catalunya, que ens diu ara. Ens diu, els presidents de les comunitats, si hi ha activitats molestes, hi ha doncs, connexió il·legal al fluido elèctrico, per tant, problemes de seguretat, que pot haver-hi un incendi en qualsevol moment, no? O, no ho sé, síndromes de Diògenes, o sorolls, festes, etc. Ara existeix aquesta acció de la comunitat davant dels propietaris. Per tant, propietari contra propietari, tu pots posar aquesta demanda, de forma cautelar es poden prendre mesures, però sobretot finalitzat el procés fins i tot pots fer que un propietari estigui 2 anys sense l'ús de la seva habitatge. Això ho tenim ja. I diem, i això no ho podem ampliar pel fet de que la comunitat actuï subrogatòriament en aquells habitatges que els propietaris tenen ocupes i no fan res.
1: Sí, sí, o no poden fer res, perquè després bueno, també, bueno, no poden o no ho saben o estan lluny.
0: O molts
1: no
0: també són edificis de fons d'inversió, fons Sareb, que no saps ni amb qui has de parlar, i al final els que pateixen aquests problemes són els veïns, no? I diem, bueno, doncs que la comunitat requereixi al propietari que té ocupes per fer alguna cosa i si en 10 dies no actua, que la comunitat pugui actuar. Però estem parlant no d'una mesura patrimonialista, sinó d'una mesura que el que vol solucionar són les molèsties als veïns, la seguretat dels veïns, perquè hi ha hagut un estudi de l'Institut Cerdà que ha fet 5 anys un estudi, una estadística, i aquestes comunitats afectades per ocupes, entre 15.000 i 20.000 euros, són el que han d'invertir quan després de 20 o 30 mesos fas fora l'ocupa. Per tant, necessitem urgentment una mesura cautelar.
1: Sí, sí, totalment. I a més també hi ha lo de la figura del gran tenidor que també està provocant i causant molta controvèrsia, no? Perquè com és de complexa aquesta normativa perquè els propietaris no se sentin desprotegits o excessivament regulats, perquè a vegades no sé com es va cap a una banda o cap a l'altra, o sigui, es protegeix amb uns i es desprotegeix als altres, com...
0: Sí, a veure, aquí nosaltres des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, juntament amb administradors de finques, APIs, notaris, registradors, fa poc hem celebrat un congrés immobiliari on hem reclamat un pacte per l'habitatge. Deixem les ideologies, deixem de confrontar els drets, tots sabem que hi ha un dret a una vivenda digna, però tots sabem que hi ha un dret a la propietat. Per tant, si confrontem aquests drets o cada vegada els separem més i forcem més amb la regulació major desequilibri, no ajudem a la gent que necessita l'habitatge, fugim al dret de propietat i al final no arreglem el problema. Per tant, ens hem de seure tots els professionals que sabem d'això i hem de regular i desregular tant i regular potser doncs, la falta d'oferta que tenim. O sigui, realment el titular no és que hi ha molts grans tenidors o pocs grans tenidors, no. Més del 70% són petits propietaris. Que el que es veuen és que per

0: tenir 5 immobles, doncs estan fugint del mercat de lloguer i el xoc d'oferta que tenim, que realment és el problema, cada any perdem 10.000 habitatges. Per tant, estructuralment tenim un problema d'oferta. No el podem arreglar doncs regulant, fent aquest desequilibri més gran, perquè el que aconseguim és reduir encara més l'oferta. Per tant, jo crec que el problema no és ser o no gran tenidor, sinó que el problema és d'una oferta d'habitatge. S'estan posant mesures, sí que és veritat. Aquí a Barcelona doncs, l'Agència de l'Habitatge ens ha explicat el pla 50.000, però està clar que en un dia no tenim 50.000 habitatges. Per tant, mentre fins que els tinguem, fem una col·laboració público-privada de veritat. Fem que els propietaris se sentin segurs en el mercat immobiliari i ofereixin amb una bossa social aquest habitatge que necessitem. No?
1: Totalment. La Fundació Habitat 3 està treballant molt bé amb això i moltes altres, i solucions les hi ha. El que passa que també hi ha una mica de deixadesa de l'administració pública de garantir aquestes vivendes, sobretot les socials, no? Perquè d'alguna manera, o sigui, el que posa la Constitució, és veritat que hi ha un dret a una vivenda digna, però que no té per què fer-ho un privat, no?
0: Tenim clar que l'obligació de procurar aquest habitatge és de les administracions públiques. Què passa? Les administracions públiques tampoc d'un dia per un altre poden construir habitatge. Venim amb 15 anys de retras. En aquests 15 anys de retras hi ha un dèficit d'oferta, però per superar aquest dèficit no només hem de construir, sinó que el que ja està construït en l'àmbit privat, col·laborem. Però no ofeguem, col·laborem.
1: Totalment. Molt bé, i després també hauríem de parlar de la llei de la justícia gratuïta, no? Que fa més de 30 anys que no s'actualitza de manera estructural. En quin punt està desfasada respecte a la realitat social i judicial actual i quines conseqüències té això per l'accés efectiu a la justícia?
0: Doncs mira, la setmana passada vam acollir una visita del president del Consell General de l'Advocacia Espanyola, dels degans que estan presidint el grup de treball de Cartagena, la Filo de Badajoz, i el que estem fent amb aquest grup de treball de l'Advocacia Espanyola és unir-nos per reclamar una llei de justícia gratuïta actual, efectivament, no? 30 anys han passat moltes coses, però entre les coses que han passat ha sigut l'accés a la professió. Quan es va promulgar aquesta llei a l'any 96, no es requeria d'un màster d'accés i d'un examen estatal per accedir a la professió, cosa que ha sigut després, i per tant ara mateix a la llei hi ha una barrera d'accés dels joves i tenim un problema estructural. La mitjana d'edat de l'advocacia al torn d'ofici a Barcelona està a 53 anys. Què farem si no traiem aquesta barrera d'accés i els joves els perdem en aquests 3 anys que no poden accedir doncs, al torn d'ofici si tenen una formació, per suposat, especialitzada, que ha de ser el que sigui el balanç de que puguin exercir aquesta funció pública, no? Per tant, el primer problema d'actualització és com articulem que eliminar aquesta barrera d'accés. Segona, doncs, actualitzar. Parlàvem abans de dignificar, però no només dignifiquem adequat l'IPC, sinó que s'han de pagar totes, s'han de retribuir totes les actuacions que fa un advocat, advocat al torn d'ofici, no? I això ha d'estar per llei. No hem de lluitar cada any els col·legis professionals per reclamar.
1: És que estava pensant en que amb tots els col·legis professionals els hi passa. No està actualitzat, i en canvi estem actualitzant el salari mínim i no estem actualitzant, no, a nivell professional.
0: O sigui, no se'ns ocorreix que cap professió tu facis una actuació i no se't vegi retribuïda. Sí, sí. Tu facis una compareixença per si el teu client l'estàs defensant com a advocat del torn d'ofici perquè vagi o no vagi a presó i que aquesta compareixença no es vegi retribuïda. És que no, clar, és de sentit.
1: Exacte.
0: No té sentit. Exacte. Per tant, ens hem de posar a nivell d'Europa. Si Europa ho estan fent bé, doncs hem de mirar Europa, com ho mirem per moltes coses, i més aquí a Catalunya, que sempre anem avançats mirant Europa. I per una altra banda, doncs també tenim un abús i considerar l'advocat del torn d'ofici autoritat, no? Què ens ha passat? Fa poc, a una advocada l'hem defensat doncs a Arenys de Mar, en un judici, doncs perquè va ser agredida i va ser coaccionada pel seu client, no? I si no feia el que ell feia, doncs la va amenaçar, la va lesionar. Això no pot ser, això no pot ser.
1: No.
0: Hem de defensar l'advocacia, l'hem de dignificar.
1: I aquí em saltaria una pregunta, però ja vaig directa, que molt és, bé. Això ho hauria fet si era un advocat? O sigui, estem també en una situació d'agressió pel fet de... O sigui, com viviu les dones advocades, no? El tema també dels assetjaments i de...
0: Doncs mira, fa poc a Oviedo han apunyalat un advocat. Vull dir, estem patint, aquí jo crec que no és una qüestió de gènere, potser per l'abús de posició, l'abús de poder, en algun moment doncs ho veiem, no? La violència de gènere, com s'incrementa cada any, aquest any s'ha incrementat amb un 9% la violència de gènere, no? Però són debats diferents. Aquí el que no pot ser és que perquè es faci una distinció

0: respectar. S'ha de dignificar i s'ha de considerar que en aquell moment està fent una funció pública. I, per tant, el que no podem consentir és que se li lesioni, se li coaccioni i no tingui una defensa legal. O sigui, parlem d'una llei de justícia gratuïta d'obligacions, però de drets,
1: clar,
0: que a vegades ens oblidem d'aquest dret. No? I aquest dret s'ha de tenir i ha d'estar regulat per llei. No?
1: Totalment. També m'agradaria parlar una mica del context creixent de demanda de mà d'obra i els debats sobre immigració i com valoreu aquests processos de regularització d'estrangeria i quins canvis serien necessaris per fer-los més àgils i realistes sense perdre el control jurídic.
0: Clar, aquí ara estem enmig, la setmana que ve farà un mes, d'un procés de regularització molt important, no? Una regularització extraordinària que va entrar en vigor el 16 d'abril i que al principi doncs, l'advocacia es va sentir menyspreada, no? Perquè una cosa és que hi hagin unes associacions que doncs, el Ministeri hagi habilitat per fer aquests tràmits, però aquí tenim una advocacia especialitzada en dret d'estrangeria que porta tota la vida assistint a aquests ciutadans. No? Estem parlant de drets de ciutadans que si no estan ben assessorats poden perdre els seus drets i que si ho fa algú que ara s'ha doncs, apuntat a aquesta regulació extraordinària i no té la formació, doncs d'aquí un any potser no podrà renovar perquè no s'ha fet bé o d'aquí dos mesos ens vindran els recursos que només podrem atendre els advocats. Vam tenir que una mica cridar l'ordre perquè se'ns havia tildat fins i tot d'estafadors per cobrar pels serveis. Aleshores, no pot ser això, no pot ser. Per tant, procés de regularització, des de l'ICAP hem defensat fermament que l'advocacia d'estrangeria està formada, defensa els ciutadans i se li ha de tenir un respecte i ha de liderar aquest procés. I per això també nosaltres a la que vam prendre possessió vam fer un curs gratuït d'accés al torn d'estrangeria, va tenir 500 inscripcions perquè creiem que l'advocacia formada és la que ha de defensar aquests drets dels ciutadans.
1: Bé, doncs, són aquests missatges, no?, que sovint circulen i no sabem, no?, d'on venen, però al final és el que deies abans, no?, que qualsevol actuació d'un professional ha de ser remunerat.
0: I això no és perjudicial pel ciutadà, tot el contrari.
1: Sí, no? Si tu necessites, jo moltes vegades, i no per afectar, o sigui, per anar directament contra cap professió, i concretament era un exemple que posàvem un metge, no? Jo no concebo un metge que treballi a èxit, per exemple, no? De dir, si ho fas bé, et pago, i si no, no et pago, perquè no m'ha donat resultat aquesta operació, intervenció que m'has fet. Doncs això amb altres professions passa, que es treballa a èxit. I dius, bueno, però tota aquella feina i tota aquella preparació, això no es remunera si no arribes a l'èxit? Perquè l'èxit a vegades tampoc depèn del professional.
0: Efectivament, no som una professió de resultats, som una professió de serveis.
1: Exacte.
0: No? I efectivament s'ha fet un estudi des de l'Intercol·legial i les professions són més d'una quarta part del PIB de Catalunya. Per tant, s'ha de dignificar les professions, no es pot menysprear una professió, i més amb un procés tan important que el que pretén, es parlava de 500.000 de persones, per tant s'ha de fer amb cura, s'ha de fer des de la formació especialitzada, i per això com hem vist aquests déjà-vos a vegades que no ens ha agradat gaire, sí que amb el Col·legi de Periodistes doncs, volem posar en valor les dues professions, el periodisme i l'advocacia, i el proper dimarts, 12 de maig, hem convocat una roda de premsa on el nostre diputat Quim Claveguera, que és expert en dret d'estrangeria, resoldrà tots els dubtes que puguin haver-hi i doncs, traurà aquests bulos que hi ha hagut durant aquest mes, que l'únic que fan és perjudicar els ciutadans. No?
1: Si és cert confondre, que... crear una desconfiança que tampoc és...
0: Que no neguem que hi hagi un alt intrusisme en aquest àmbit i també hem de lluitar per això. I per això diem, vés a un advocat, perquè un advocat que té al darrere una corporació de dret públic, que si no s'han fet bé les coses, té una pòlissa de responsabilitat civil, té una comissió de deontologia i té marge per actuar. Però si tu vas a una persona que no està col·legiada, doncs no podem actuar.
1: Ara m'has tret un tema que és tot aquest codi deontològic que teniu i aquesta responsabilitat. Entenc que, evidentment, vull dir, vosaltres vetlleu per tots els advocats, però us deveu trobar en situacions també controvertides amb això, no? O sigui, per desgràcia, no? No tothom...
0: Sí, realment, i funciona. Vull dir, tant podem actuar d'ofici com els ciutadans també ens posen queixes de lletrats i lletrades que no han fet bé la seva feina. El cas més habitual és cobrar una provisió de fons i després no fer la feina. Per sort... passen poques vegades i passa quasi sempre amb els mateixos advocats o advocades, no? Bueno, la comissió d'ontologia actua fermament, té un codi ontològic, el tenim a nivell català, a nivell espanyol,

0: i per tant el que hem de fer és aquest control. I per això sempre diem, ves a un advocat, ves a una advocada, que tens un col·legi al darrere, que si no ho ha fet bé, doncs no et preocupis, que el sancionarem, i no només econòmicament, sinó que el podem expulsar de la professió. Clar.
1: I conflicte d'interessos, per exemple?
0: Conflicte d'interessos, doncs també està sancionat. Clar, si tu portaves a un client o a dos germans amb una herència i aquests dos germans enmig del procés es barallen, tu no pots seguir portant a un dels dos perquè has intervingut. Aquesta ètica, sobretot ho fem cada mes quan fem la imposició de togues als joves i fan el jurament, fem molt èmfasis en això. O sigui, no només has de ser un bon advocat, has de tenir ètica, has de tenir principis, perquè si no, saber-ne molt però no fer-ho bé...
1: Bueno, i d'alguna manera estàs desprotegint a l'altre, no?
0: Totalment.
1: Vull dir que al final tenir...
0: Totalment.
1: Això que... Molt bé. Bueno, ja per... hem d'anar acabant, sap greu, perquè clar, hi haurien molts temes, o de intel·ligència artificial, m'agradaria tractar-ho una mica perquè estaves parlant dels advocats de cara al seu client, no? Però entenc que la intel·ligència artificial també a nivell d'agilitzar processos dintre els despatxos i també amb la justícia, això també deu... No? Suposo que s'està implantant, perquè a vegades no se sap això que sigui tot tan llarg i que duri tants anys, no? Abans parlaves de 4 anys per un conflicte d'uns veïns, doncs com pot ser? O sigui, ens ajudarà realment la intel·ligència artificial a ser més àgils?
0: Mira, vam tenir l'oportunitat, perquè va ser, la veritat, molt gratificant, com a vicepresidenta de l'advocacia espanyola, vaig poder anar al CENDOJ fa pocs dies amb el president i amb altres degans, i el director del CENDOJ ens explicava tot el que serà el KENDOG, amb K, no? Que és tot el sistema d'intel·ligència artificial sobre aquesta base de dades que té 10.000 sentències, nada més i nada menys, no? 10 milions, perdona, que 10.000, 10 milions de sentències. Per tant, deia, com estem fent per automatitzar processos amb un ràtio que a Espanya tenim un jutge que potser ha de resoldre 100 casos i en resol 300, no? Perquè veiem el ràtio. Bueno, doncs l'hem d'ajudar, però no l'hem d'ajudar deixant-lo de pensar, que traient la seva independència, o que deixi de pensar, no, però l'hem d'ajudar en aquells processos com revolving, condicions generals, temes aeris, que sempre és, només hauries de canviar el nom i estàs en el mateix supòsit, bueno, doncs si podem automatitzar, doncs fer-ho, no? On està el límit? El límit està en fer-ho malament, ara hem vist com han sancionat un jutge perquè ha pujat una conversa de ChatGPT a la sentència, o han sancionat un advocat perquè ha citat 48 sentències que no existien, clar. O sigui, és el que parlàvem abans. El chatbot ens ajuda, però no ens pot substituir. Hem de revisar. I aleshores, això és de part dels jutges, però de part de l'advocacia, què hem fet? Doncs el que comentàvem, no? Hem parlat amb Lefebvre, amb OBLX, estem amb Tirana, amb Aranzadi, estem fent, anant a totes les eines d'intel·ligència artificial de les editorials amb les que treballa habitualment la biblioteca de l'ICAP, i el que fem són acords comercials. La nostra advocacia durant un mes gratuïtament pot utilitzar aquestes eines, provar-les i després doncs veure quina és la que s'habitua millor doncs al seu sistema despatx. No és el mateix el meu despatx, que som 3 sòcies, 3 advocades, que 4 cases que té doncs, un munt d'advocats. No? Per tant, en aquest model de despatx, sigui el que sigui, encara que sigui unipersonal, sí que recomanem des de l'advocacia institucional fer servir una IA per lo que dius, no? Per fer la teva vida més fàcil, clar, més senzilla,
1: totalment.
0: I per automatitzar processos, totalment. Efectivament, però revisant-ho tot.
1: Exacte, sí, sí. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos d'una manera tan clara i tan transparent tot el que estàs treballant des de l'ICAP.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Cristina Vallejo, degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: ¿Cómo hemos cambiado?
4: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Vivimos conectados. Inteligencia artificial, privacidad, ciberseguridad o desinformación. ¿Estamos realmente preparados? Llega el primer encuentro internacional por los derechos digitales, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y Mobile World Capital Barcelona. Un espacio de participación con expertos internacionales y actividades abiertas los días 13 y 14 de mayo en Barcelona. Infórmate en encuentroderechosdigitales.com.
1: Avui volem parlar de la igualtat de les empreses. Com es passa del discurs a la pràctica real? Quins reptes encara hi ha en la gestió de la diversitat? I com estan canviant també les eines per treballar aquests temes dins les organitzacions? Des de la formació fins a nous formats com el videopodcast. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Cira Vilardell, directora de la Fundació Sorli. Benvinguda a Lideratges, Cira, com estàs?
7: Bon dia, benvinguda, moltes gràcies.
1: Bé, dèiem que la igualtat ha de ser un repte estratègic per a les empreses. Com passem avui dia de la part teòrica a la pràctica en el dia a dia de les organitzacions?
7: Doncs mira, jo crec que és un procés que cal fer, dic a poc, però amb passos ferms i sòlids. Jo diria que passar de la teoria a la pràctica depèn d'alguns aspectes que són claus. En primer lloc, crec que cal una presa de consciència d'allò que cal canviar, és a dir, tenir un bon coneixement i una bona diagnosi per identificar on s'amaguen aquelles desigualtats que tenim a la nostra organització i sobretot aquelles que no veiem tant, aquelles que no són tan visibles. També hi ha un tema de convenciment, de voler fer canvis, no només perquè ens ho demana una normativa o perquè ens obliga una normativa, sinó anar més enllà perquè creiem que és un tema de justícia i perquè és estratègic al final per les empreses. Creiem que ja tenim moltes dades avui en dia que ens diuen quins beneficis aporta a incorporar mesures que garanteixin aquesta igualtat i que gestionin la diversitat. Per tant, el convenciment és clau i sobretot per part dels equips de direcció, que al final són els que garanteixen que tot això es vagi impregnant. I després començar per passos molt concrets, és a dir, no voler fer moltes coses de cop, sinó anar establint objectius

0: objectius molt realistes, molt mesurables, començar amb formació a tots els equips directius en primer lloc, i anar implementant eines i mesures molt concretes que vagin estan enfocades a aquests objectius. Jo crec que avui en dia tenim moltes eines fer aquest procés i nosaltres acompanyem a moltes empreses que veiem que ho estan fent i estan convertint les seves organitzacions en llocs molt més inclusius i equitatius.
1: Perfecte. Des de la Fundació Sorli heu començat amb el projecte Igualtat en Plural, amb temes com el lideratge, els biaixos inconscients o la comunicació inclusiva. Quins són avui aquells principals punts cecs que encara tenen moltes empreses en relació amb la gestió de la diversitat?
0: Doncs mira, nosaltres sempre diem que no hi ha empreses que a consciència vulguin tenir dinàmiques discriminatòries dins de la seva organització o no vulguin treballar per la igualtat, no? El que sí que veiem és que encara hi ha molta manca d'un coneixement pràctic de què els passa i com canviar-ho. I en aquest sentit, els punts cecs que veiem tenen molt a veure

0: veure amb que encara existeixen com models de lideratge o dinàmiques molt basades encara en patrons i rols tradicionals, en biaixos inconscients, que condicionen molt les decisions, no?, que es prenen o la pròpia cultura organitzativa. Això ho veiem doncs, tant en processos, en decisions que tenen a veure amb processos de selecció, de promoció, amb temes, per exemple, de comunicació inclusiva, que també doncs, és un gran repte encara, i per tant, bueno, té molt a veure, com dic, amb aquests models que encara estan basats en aquests patrons. Per tant, jo crec que el projecte Igualtat en Plural, per exemple, neix justament per donar eines que vagin molt encaminades a poder incorporar doncs, mesures que vagin a gestionar aquesta diversitat i a promoure aquesta igualtat.
1: El videopodcast és una eina de divulgació i de sensibilització. Què aporta aquest format que no aportin altres canals més tradicionals dins de l'àmbit empresarial i de la formació interna?
0: Jo crec que els videopodcasts el que permet és arribar a més persones i a persones que segurament no arribaríem, no? Perquè no, potser no participarien mai d'una formació presencial o no tindrien canals tan directes. I, per tant, és una manera com més propera, més humana, de fet, escoltar testimonis reals de persones que expliquen en primera persona la seva vivència davant una possible desigualtat que ha viscut en l'àmbit laboral o empresaris o empresàries que comparteixen com la diversitat ha enriquit els seus equips, crec que té un impacte més immediat, més proper. És una forma de compartir coneixement, però també d'inspirar d'alguna manera, no? I tenim com molts missatges de persones que ens diuen que s'han o identificades amb alguna de les persones que ha sortit o empreses que els ha inspirat a la bona pràctica d'una altra empresa, no? Per exemple, per tant, és això, arribem d'una manera més propera i a moltes més persones.
1: Totalment. I ja per acabar, de cara al futur, quin paper haurien de jugar les empreses per garantir entorns realment inclusius en un context cada vegada més divers i canviant?
0: Doncs crec que el paper de les empreses és realment, hi ha moltes empreses que ja entenen que la inclusió és una inversió i no és una despesa, no? I penso que les empreses del futur seran justament aquelles que sàpiguen aprofitar tot el seu talent o de les situacions personals i, per tant, estem veient lideratges cada vegada més conscients i amb una nova generació també de treballadors i treballadores que exigeixen justament aquests entorns més inclusius i, per tant, crec que és clau perquè s'adaptin també a la societat actual, que és diversa i és plural. Per tant, s'ha de traduir també en els seus entorns laborals.
1: Perfecte. Moltes gràcies per atendre'ns. Fins la propera. Cira Vilardell, directora de la Fundació Sorli.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: ¿Qué haces?
4: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
3: ¿Qué es eso?
4: Es el mantra clave del verano.
3: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
5: ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca.

0: eres joven, no tienes muy claro todavía lo que quieres o cuál es esa pasión que tienes dentro que te hace distinta o esa que te hace ir un poco más allá, a esforzarte un poco más, yo creo que lo primero que tienes que hacer es entenderte a ti misma, ¿no? Yo creo que mi parte en mi proceso de crecimiento y de madurar como persona y como mujer fue conocerme a mí misma y decir, oye, me gusta esto, pero esto me apasiona. Entonces, si hay algo que te apasiona, no hace falta dejarlo todo y, oye, me voy a tirar a la piscina, tal. Haz un poco de esfuerzo y intenta combinar las dos cosas. Es un poco duro, evidentemente, y evidentemente si tienes una familia o tienes otros commitments que digamos es más difícil, pero yo en un inicio de carrera, etcétera, si tienes algo que te apasiona, también invierte en ello. Porque en lugar, yo qué sé, de estar mirando la tele cuando llegas a casa, intenta coger ese ratito y desarrollarte en ese sentido. Y eso te va a llenar tanto. Y esa es mi recomendación. Si tienes una pasión, ves a por ello. Y van a haber muchas barreras, porque siempre las hay, y vas a pensar, uff, es que no puedo. Sí, sí que puedes, sí que puedes. Quítate de la cabeza, porque sobre todo es muy mental y hay que tener mucha, mucha fuerza de voluntad. Y cuando hay pasión, yo creo que esto es lo que te mueve en la vida. No tengo ninguna duda.
1: Qué bueno. Pues aquí lo dejamos. O sigui, moltes gràcies per venir, moltes gràcies pel regal. Faré molta difusió
0: Muchas
1: perquè
0: gracias
1: la
0: a
1: gent
0: vosotros.
1: vingui a comprar-lo, perquè realment és un bon detall molt bonic per vincular Sant Jordi, la Rosa amb Barcelona i el llibre, de pas.
0: Eso es.
1: Pues fins la propera i moltes gràcies.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Mònica Oteiza d'Eira, fundadora de Meva Barcelona Solid Beauty.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora que diu que el lideratge no és una posició, és una responsabilitat amb impacte real en les persones i en la societat. De Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i l'equip tècnic liderat pel Robert Tatà i el Fran Villar amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, i Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem, com sempre, donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint en que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió del programa i a recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per acompanyar-nos i recordeu, la igualtat és la millor estratègia econòmica. Fins la setmana vinent, el lideratge és l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera Catalunya. Ja hi som aquí una setmana més per portar-vos de viatge, com sempre, i també durant tota la setmana. A Onda0.es/Gente Viajera, per exemple, podeu recórrer la Vall d'Atena, on estàvem fent el programa la passada setmana, o, per exemple, un altre vall, la dels lleopards, en aquest cas a Zàmbia, és un país africà que té ara un moment ideal per anar a veure els animals. I també l'Enrique Domínguez Uceta ens explicava la setmana passada quins són els nous museus que arriben en el planeta, les inauguracions arquitectòniques i museístiques que marcaran el calendari dels pròxims mesos, o una ruta per la costa atlàntida del Marroc, visitant Essaouira, Rabat o Casablanca. Tot plegat a www.onda0.es/genteviajera.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero, amb Carles Lamelo.

0: convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem l'agenda amb l'activitat Esmorzar de Pagès a Canals i Moner. Combina un esmorzar entre vinyes, una passejada per descobrir la viticultura ecològica i un maridatge de xocolata amb cava. Se celebra el dia 16 de maig a les 10:30 del matí a Sant Miquel d'Olardola amb preus de 29 euros per adults i 15 per infants. Seguim amb la gincana familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una visita guiada pensada per aprendre a jugar en família, amb proves adaptades als infants. Es fa el 16 de maig a les 12 del matí a l'Hospital del Coll de Balaguer, dura 90 minuts i té un preu de 3 euros. L'activitat familiar als Navis de la Pedrera, Retalls d'una vida en colors, proposa una visita dinamitzada per descobrir aquests artistes i la vida al París del segle XIX amb un taller creatiu per als infants. Es fa el 16 de maig a les 10:30 del matí a la Pedrera, dura 115 minuts i té un preu total de 9,50 euros. La tercera edició de Llançar Medieval proposa un viatge al passat amb activitats familiars com campament medieval, visites teatralitzades, música, espectacles i tallers d'oficis antics. Se celebra el 16 de maig al casc antic ja de Llançà. Us porto al concert de Clara Pella. Presenta Nuca, un disc centrat en la solitud i les emocions compartides, amb un estil personal que fusiona música contemporània, electrònica i clàssica. Amb un preu de 22 euros, l'actuació serà el 16 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal de Girona.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Hi ha destinacions que no surten a tots els mapes turístics, però de cop es posen al radar gràcies a un projecte, una mirada, una manera de fer. Les Terres de l'Ebre en són un bon exemple, un territori de paisatges potents, de producte excepcional i d'una cuina que ha anat guanyant protagonisme. Cada vegada la coneixem més i la valorem més, i fa 20 anys en aquest entorn naixia Villa Retiro, un projecte gastronòmic, també hoteler, amb el qual el temps s'ha convertit ja en una referència i ha ajudat a situar aquesta part del territori en el mapa culinari internacional. Al darrere hi ha el xef Fran López, que la veritat és que és un referent de cuina, de territori, de trajectòria també marcada per l'herència familiar, per la projecció global. Hola, Fran, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies per invitar-me.
0: Escolta, 20 anys de Villa Retiro, si mireu enrere, què és el primer que us ve al cap?
1: Bueno, al final, ostres, és veritat que 20 anys són molts anys i hi ha passat moltes coses durant 20 anys, però bueno, al final és un projecte que hem tractat amb molt carinyo, que hem lluitat molt per ell, que hem avançat moltíssim i que crec que encara queden moltes coses per fer allí, però que estem orgullosos del que hem arribat a fer dins d'un local emblemàtic, maco, i que al final el nostre territori, que és Terres de l'Ebre, en el qual ens sentim orgullosos d'abanderar.
0: I quan vas començar, ja imagino que ni pensaments, no?, d'acabar amb una estrella Michelin, entre altres.
1: No, sens dubte no esperàvem que arribéssim tan lluny com hem arribat i la veritat que, hòstia, és gràcies a l'equipàs que hi ha detrás, que al final, hòstia, empenyin cada dia, no?, per a seguir avançant, i la veritat que sí, que contents d'on hem arribat i tant.
0: Jo sé que us arriben molts viatgers de diferents parts del món que venen directament a conèixer el Delta, però sobretot a seure a la vostra taula. D'on venen més? De quin país rebeu més visitants?
1: Mira, al final som l'únic hotel de 5 estrelles que hi ha a Terres de l'Ebre. Llavors, bueno, això ja marca com a allotjament i com a destí gastronòmic. Som un restaurant amb una estrella Michelin, amb cuina pròpiament del Delta, un restaurant gastronòmic. Llavors, jo crec que si parlem de públic estranger, diem aquestes dues dades, seria francès i anglès, serien els principals de fora del país. Però després, hòstia, de molts llocs, holandesos també venen molt, venen belgues, venen suïssos, vull dir, al final ve gent d'arreu.
0: I que busquen, no?, aquest producte de proximitat, que com els expliques tu? Perquè en aquests restaurants normalment teniu la capacitat als xefs i també l'atenció de cuidar la relació amb el client i estar una estoneta amb ells. Què els expliques tu a gent que ve d'Europa, o ja no et dic si venen dels Estats Units o d'Àsia, que els expliques tu del que és la cuina del Delta?
1: Bueno, al final, un bon viatge vol conèixer territori, vol veure la geografia, com viu la gent, no?, els mercats, què mengen, no? I jo crec que amb el relat gastronòmic s'ha acollonant. També podria haver caigut a un altre territori que no tingués aquesta sort, però la veritat que tenim un mar, tenim una bahia en el qual hi ha molt de marís, hi ha ostres, hi ha musclo, hi ha arrossals, hi ha aus aquàtiques, no?, dins de lo que és aquest ecosistema dels arrossals. També tenim els ports amb la seva cabra hispànica, amb els seus productes, pues, també de muntanya. I clar, tot això conjunt ens dona un relat molt potent gastronòmicament parlant, en el qual els podem explicar moltes coses, i al final també traslladem dins d'este menú 20è aniversari que estem proposant aquest any una volta per llocs emblemàtics dins de Terres de l'Ebre, i a cada lloc, pues, hi cuidem una mica el que es troba al voltant. Per tant, jo crec que no només mengen, sinó s'enduen una visita turística culinària sense moure's de la taula.
0: Això, els elements, o sigui, els ingredients per fer els plats, però quins serien els plats tradicionals del Delta de l'Ebre que hauríem de conèixer? Bé, si a través de les interpretacions teves, que al final és alta cuina, o bé aprofitant que som aquí, venim a veure-us, doncs, per conèixer també altres indrets del territori.
1: Mira, hi ha molts plats que s'haurien de provar segur si venen, però mira, nombraré dos, que és una de les seqüències, que és la seqüència del peix, en el qual tenim, posem dues versions de lo que és l'anguila. Una, l'anguila en suc, un plat tradicional, al final que el fem amb, òbviament, amb l'anguila, cranc, ceba, vi blanc, una mica de safrà. Bueno, nosaltres li llevem l'espina també perquè el comensal ho tingui més fàcil, però és una recepta molt, molt tradicional. Una mica com la llipebre que tindríem amb altres versions, no?, però amb una salsa diferent. I després tindríem el chapadillo d'anguila, que seria també una recepta tradicional, però esta vegada en un mètode de conservació, que seria el chapà, és a dir, obrir el peix i assecar-lo a l'ombra per a que conservés durant més dies l'excés de pesca que hi podien trobar. Llavors, és veritat que li donem un punt de tècnica i amb això pues, el que aconseguim és que sigui més lleuger i més tendre. Però, per exemple, són dos receptes que tenim amb el menú que probablement s'hi haurien de provar.
0: Clar, tot això en un menú que, com dèiem, recull aquest 20è aniversari, que és un viatge en el temps i un viatge també pel territori. Comencem, si et sembla, pel viatge en el temps. Quins plats emblemàtics de la vostra trajectòria esteu recuperant i, per tant, es poden tornar a tastar ara amb aquest menú degustació?
1: No m'ha agafat. En aquest cas, en aquest menú, no m'ha agafat plats que haguéssim utilitzat. Tot el menú són plats nous, per tant, no m'ha agafat plats que haguéssim utilitzat en altres menús. Però sí que podríem comentar, per exemple, l'arròs, que és algo que apareix en tots els menús. Per què? Perquè forma part del paisatge del Delta com a tal, per tant, ha d'aparèixer dins de la nostra cuina. En aquest cas és un arròs molt intens de pol, però hem fet 100 tipus d'arrossos diferents i al final cada vegada els hem canviat. Però sí que el que acompanya o el fil conductor és que sempre és arròs del Delta i que sempre busquem molta intensitat, ja que són dos o tres cullerades que hi posem dins del plat d'arròs del menú, ja que van 20 i pico plats.
0: Clar, al final és un menú degustació d'aquests que són llargs.
1: Exactament. Menú homenatge, li diem nosaltres.
0: Menú homenatge, està molt bé. I ens deies que és
1: perquè
0: com...
1: et pegues un bon homenatge, no, al final.
0: Efectivament. I ens deies que és un recorregut, no?, que podem fer també pel territori. Per quines zones del Delta ens porta aquest viatge?
1: Mira, va per llocs emblemàtics que hi ha al territori. I aquí no vinc a dir que sigui dels llocs més emblemàtics o menys emblemàtics, perquè algú pot dir, hosti, ja, però t'has deixat este o l'altre. Al final hem posat llocs emblemàtics de dins de Terres de l'Ebre. I conforme a quatre comarques hem intentat ser respectuosos i no deixar-ne un cap. Començarem amb Terra Alta. Que, bueno, primer que tot, la declaració d'intencions és un mapa de Terres de l'Ebre que està en els aperitius, que allí pues, veus les quatre comarques amb quatre aperitius. Després comencem amb la Catedral del Vi del Pinell de Brai, zona de Terra Alta. Jo crec que una de les bodegues més maques que hi ha a Catalunya a nivell arquitectònic i feta per un deixeble de Gaudí i amb un fris acollonant que es manté intacte, de Xavier Nogués. El segon punt, ja m'on anem a l'Aldea, la Torre de l'Ermita, un punt que per a mi és important perquè jo vaig néixer a l'Aldea, per tant és un punt emblemàtic. Després seguim a la mar, bon, anem al Faro. El Faro, que és mega fotografiat, el Faro de la Punta del Fangar, i mega visitat. Els Ullals de Baltasar, que...

0: Bueno, ara passem de Baix Ebre, passem a Montsià, que estan ubicats a Amposta, i hòstia, són unes llacunes d'aigua natural que hi van sortint, que al final és un indret insòlid, sens dubte. I, bueno, passem als ports, amb el tema d'un dels punts més alts de la província de Tarragona, si no el més alt, que és els ports de Beseit, amb la cabra aquella que hi ha de pedra a dalt i la veritat de cuina que hi podem fer allí de muntanya. I acabem a Ribera d'Ebre amb el castell de Miravet, un castell temple, l'últim reducte dels templers a Catalunya. I, bueno, i allí acabem amb els postres, passant per un prepostre, fent un recordatori d'un incident que vam tindre a Xerta Paurs, un incendi de l'any passat que fem un petit guinyo, que després de les coses dolentes pues, sempre surten brots verds. Això seria un resum ràpid de lo que seria el menú d'aquest any.
1: Doncs tot això és molt important, perquè al final el que es tracta és de recuperar també l'essència de connectar amb el territori i de conèixer una zona de Catalunya que fa 20 anys probablement turísticament no era tan potent com ho és ara. Haureu notat vosaltres, i heu estat també protagonistes, no?, d'aquesta evolució.
0: Ha canviat moltíssim, jo crec que s'està situant al mapa, però el canvi no ha acabat aquí. Jo estic segur que és una zona que seguirà creixent. Però per molts factors, al final és una zona autèntica, no? La gent busca autenticitat i és una zona autèntica. És una zona que té producte, geografia, té paisatge, i a sobre encara no està explotada. És a dir, els preus encara s'aguanten de compra de vivenda o de segona vivenda, s'aguanten continguts i està a 2 hores escasses de Barcelona, 2 hores de València, i és un punt que està esclatant, però que li queda molt de recorregut, això sens dubte.
1: Clar, que és el que és més important en aquest cas, no? No està molt connectat amb el territori.
0: Perdó?
1: Deia jo que és molt important que mantingueu aquesta connexió, no? Que no us passi com altres destinacions que han perdut una miqueta l'essència, en fi, històricament.
0: Ja, jo crec que aquí sí que s'haurà de fer en tema polític, amb seny el que els vulgui fer, no? Ho dic en construccions i en evolució, no? Que no perdem aquesta essència, no? Òbviament s'ha d'evolucionar, però amb seny, no? Que hi ha moltes maneres de fer-ho. I crec que hi seran conscients, però sens dubte que sí que estic d'acord que està creixent i que hi ha molta gent que conec que té tendència pues, a venir a l'Ampolla, a l'Amella, a la Ràpita, no? I buscar este punt de sortida cap a uns caps de setmana que no hi ha que fer tanta cua com anant cap al nord.
1: Clar, tot això, com dèiem, en un territori que s'ha transformat i que té amb vosaltres un gran referent des del punt de vista turístic, perquè és, com deies, l'únic hotel de 5 estrelles. Hem parlat molt de la cuina i del menú i del restaurant, que és el que tu més domines, òbviament, però explica'ns una mica com és l'hotel, perquè és una destinació en si mateix.
0: Bueno, és un petit hotel de 19 habitacions, un hotel 5 estrelles, i al final que jo sempre dic que el definim com un hotel gastronòmic, perquè va molt de la mà del restaurant, igualment que el restaurant va molt de la mà de l'hotel. Crec que hi ha una gran simbiosis, no? I al final, pues, bueno, un punt on pogués estar tranquil, relaxat, una piscina, un bon servei i una bona gastronomia, crec que és la nostra oferta principal, no? No entenc una cosa sense l'altra.
1: I els hostes, quan es queden aquí, què els recomanes que facin més enllà del recinte de l'hotel? És a dir, cap a on o quins llocs menys coneguts tu ens aconsellaries que anéssim a conèixer si anem al Delta?
0: Mira, fa un moment estàvem parlant d'hostes de lo que és Villarretiu i el que representa, no? Però detrás hi ha molts restaurants i molts restaurants que no tindran estrella, que fan molt bé i que formen un teixit increïble i importantíssim per al nostre territori, que al final, ostres, aquesta part tradicional hi ha d'estar-hi, per tant, a nivell gastronòmic que vagin descobrint diferents llocs. A nivell d'experiència, tenim Musclarium, que és entrar dins de la bahia i poder fer una degustació dalt d'una batea de musclo i ostra. Tenim cap a dalt les coves de Benifallet, la catedral del vi del Pinell de Brai, tenim el castell de Miravet, tenim Horta de Sant Joan, tenim unes platges magnífiques i pràcticament verges, perquè hi ha una quantitat de quilòmetres de platja per persona que està utilitzant-la, que és ínfim. Per tant, poder fer aquests passeigs increïbles durant hores, pràcticament sense trobar ningú. El tema de que et surf aquí li agrada, activitats aquàtiques vàries. Vull dir, al final, crec que és un territori molt complet i amb una integració a la natura acollonant, ja que estem l'indret on hi ha més aus, no dic quantitat, sinó varietat d'aus de tot Espanya. Ja que està el Parc de Doñana, que hi ha més quantitat perquè és molt més gran, però este és el que hi ha més varietat. Per tant, la possibilitat de connectar amb la natura, de veure les aus, de disfrutar d'aquestes llacunes i de la pau i la tranquil·litat que avui s'hi respira.
1: Fran López, xef del restaurant Villa Retiro, enhorabona per aquest aniversari, gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima. Molt bon dia.
2: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: ¿Qué haces?
4: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
3: ¿Qué es eso?
4: Es el mantra clave del verano.
3: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa?
6: Yes.
5: ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance?
6: Yes.
5: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.

0: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
1: L'organització Hipatia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
2: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
1: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipatia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
1: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipatia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
3: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
4: Buenos días, son las 8. En Canarias, más temprano.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda.

0: aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Esto no es solo un partido. Es la gira del centenario de los Harlem Globetrotters. 100 años de mates increíbles, jugadas espectaculares y diversión para toda la familia. Un evento que pasa una vez por siglo. El 23 de mayo en Olímpica Arena de Badalona. Entradas ya en mitaquilla.com.
3: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
6: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que reuneix artistes de diferents països per mostrar la vitalitat del realisme figuratiu actual. A través de pintura, escultura i dibuix, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.

0: Ja has de gustar. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
3: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
2: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
4: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
2: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a la Madhu, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
3: Ara, ningú
2: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: I a l'estudi, el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
2: Ho tenen clar, eh?
0: Instagram, no, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
1: sí, la teoria,
0: és curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
1: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana. No? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística també, aprofitem per explicar doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres també aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i per tant és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després s'ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara faré una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com, que també es diu Edumedia, sí. Però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses, i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per, doncs, per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
3: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Estamos en el tiempo del gabinete para cafeteros, es ahora que dedicamos a repasar los grandes asuntos de la semana, hoy con Víctor Guillot, Elisa Beni y Julio Lleonard. Hemos empezado hablando del antivirus y ahora vamos a otras cuestiones. Antes de pasar al tema de las iglesias pentecostales, que de eso se habla poco y creo que deberíamos hacerlo un poquito más, porque sí. Ahí hay una línea de puntos interesante. No sé si alguien quiere decir alguna cosa del viaje de Díaz Ayuso, lo digo porque están opinando sobre todo de eso los oyentes en las redes sociales. ¿no? Entonces, nos
5: después están de la opinitis,
4: como empujando,
5: después de la opinitis.
4: ¿No? No sé, era, ¿qué intención tenía ese viaje? ¿Son intereses de la Comunidad de Madrid? ¿Son intereses personales de Díaz Ayuso? En fin, ¿se enmarca en una estrategia que responde a intereses trumpistas más globales? ¿Cómo lo veis? ¿Y la vuelta a toda prisa ahora?
6: Bueno, yo creo en primer lugar que hay una intención por sabotear la nueva diplomacia española de Álvarez, la política exterior española.
4: Y del rey.
6: Y del rey, de Camilo Vilariño, que me parece que es uno de los jefes de gabinete de la Casa Real más inteligentes y que ha sabido adaptar y modernizar a la Casa Real como no lo había conseguido antes ninguno otro. Y en segundo lugar, pues también hay un intento por hacer proselitismo entre la población mexicana y los latinoamericanos que residen en Madrid, que serán importantes en las próximas elecciones, tanto las autonómicas como las generales, y bueno, que fue a por alpaca o lana y salió de allí trasquilada. No es ninguna tontería que la organización de los premios Platino pues la haya repudiado. Mejor dicho, el hotel donde se organizaban los premios fue quien solicitó que no acudiera. Y ha sido un desastre.
4: Pero lo que han vendido no es eso. Lo que están vendiendo es que es la presidenta Claudia Sheinbaum la que la echa del país, ¿no?
6: No es verdad.
4: Va, eso, vamos, no, a que veremos titulares
7: sale la organización.
4: En ese sentido. Ya.
7: Los hemos visto. No los veremos.
4: Ya,
7: hay tres titulares. Hay tres titulares, uno de La Razón, otro del Mundo y otro de la ABC, que todo esto se cancela directamente porque la presidenta de México ha estado haciendo una presión continua en contra de ella, y ella pues ha tenido que sufrir pues que la pretendan echar de allí, y por eso la organización del sitio donde se hace el evento ha salido a hacer esto.

0: Pues hasta aquí este tramo final del Radio Estadio, que tendrá su continuidad mañana cuando el maquinista Edu García vuelva a ponerse al frente de toda la redacción de deportes de Onda Cero para seguir contándoos todo lo que va a suceder en un domingo apasionante de deporte, de radio y de vida. Ahora os quedáis en compañía de la radio.
1: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
2: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
4: Ojo, ojo.
5: Por mi hija, mato.
6: Oídos tots, eh?
1: Celebrities.
7: I és que els dies i les nits van passant, i passen les setmanes, passen els mesos, passen les temporades, i al final un va pensant, bueno, escolta, però després recordes, i recordes, escolta, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam fer no sé què, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam parlar d'aquest altre. I quan coincideixen moltes d'aquestes anècdotes, moments i vivències, és perquè els hem viscut recordant gent que ha sigut important per nosaltres al món de la televisió, gent que ens ha acompanyat, que els coneixem quasi com si els coneguéssim, que molts cops tenim la tendència quan els veiem, el que ens passa a les ràdios, que ens veiem més pels passadissos, llavors és més habitual que tinguem aquesta tensió, és a dir, ai, hola, com si et coneguessin de tota la vida. I analitzar aquests personatges ho fem totes les setmanes amb el grandíssim Robert Calvo!
8: Bravo! David Cervelló!
7: Sí, senyor!
8: És quina il·lusió. De debò, que jo no és perquè me les faci a mi, sinó que mai ningú ha fet presentacions com les que fan David Cervelló i Espanyol.
7: Escolta, és que ho hem de viure, les coses que fem, les hem de sentir. L'altre dia no sé amb què m'explicava, un company d'atletisme em deia, diu, és que vives todo con una emoció, i jo dic, escolta, és que no ho sé fer d'una altra manera, això ho hem de viure així, Robert, si no convivim tu.
8: Sí, sí, fa uns dies teníem aquí a la ràdio una colla d'estudiants que fan un taller de ràdio a l'escola.
7: Encara hi ha gent que estudia.
8: Sí, sí. I va venir el seu professor de la secundària, tenien 15, 16 anys, i jo li vaig dir a aquell home, demostres tanta passió per la feina que fas,
7: que bé.
8: D'amor, que ells et miren amb delí,
7: sí,
8: et miren amb admiració, sí, i és meravellós.
7: Sí, senyor, si tu no tens passió, com vols transmetre-la als altres, no? Hi ha gent que són ameves, hi ha gent que són bolets directament, i que no transmeten aquestes emocions. Bueno, està molt bé, però escolta, aquí hem de transmetre emocions, perquè si no, transmite aquí Onda Cero Catalunya, i tenim que transmetre emocions. I escolta, ens emocionem molt quan ens porta gent al Robert Calvo, perquè ens connecta amb... Clar, els hem viscut de forma diferent. Molts cops el Robert des de Gironella, jo des de Sants, però els hem viscut dins nostre al mateix temps, i això és fantàstic.
8: Estava escoltant-te fa un moment quan deies això de passa la vida, no? Sí. La vida va passant, no? I m'he recordat d'aquella sintonia de televisió que va cantar la pròpia Maria Teresa Campos, sí, quan va fer una versió que deia passa la vida, sí, passa la vida,
7: sí, senyor,
8: passa,
7: sí, senyor,
8: la vida.
7: Mira-la.
9: Passa la vida.
7: Mira-la, mira.
8: Te'n recordes d'això, David?
7: I tant, i tant. Oh, a veure què deia.
9: Passa la vida.
8: Bé, doncs això és una mítica sintonia de televisió que m'ha vingut al cap. Quan deies passa la vida, passa la vida. Sí. Passa la vida i passen 50 anys del que explicarem avui.
7: Ai, 50 anys, David.
8: Sí, fa uns dies celebràvem aquí el centenari de Paco Rabal, de Francisco, sí, Rabal Valera.
7: Sí.
8: Avui celebrem l'aniversari d'una orquestra, David.
7: Home,
8: què et sembla?
7: Escolta, doncs, les orquestres cada cop són de tants anys, que ara la gent els hi costa. Mira, l'altre dia escoltava un acudit, Robert, que t'agradarà, que deia, diu, un professor classe, que deia, diu, li pregunten als nens, oye, ¿qué artistas del Renacimiento nos tenemos que estudiar? I el professor els hi deia, los que salían en las tortugas ninja. I el nen els hi deia, ¿qué son las tortugas ninja? Com ho ganis, que passa tant de temps que fins i tot les tortugues ninja ja no saben el que són, no?
8: Són,
7: clar,
8: no.
7: Clar, mare meva.
8: És una pena que no sabien qui són, perquè s'han perdut una gran cosa. Les haurien de repetir, les tortugues ninja.
7: No, ja en van fent versions, el que passa és que, clar, a la gent cadascú veu coses diferents, i abans tots veiem el mateix, que és el que
8: veus,
7: passa.
8: D'això que parlarem avui, no se'n pot fer ni una versió, perquè és tan original, tan únic, tan irrepetible, que no es pot versionar, perquè, a més, en si mateix, això que explicarem i aquest personatge, ja és una versió de moltes coses, i perquè el moment sociopolític que estem vivint, no ho acceptaria. Mm. No permetria certes coses. I crec que no s'adequaria a la situació del moment. Bé, són coses que jo penso. Avui venim a celebrar un aniversari, un 50è aniversari, d'un home que té 68 anys i que és una celebrity perquè n'ha fet moltes de coses a la tele i de les més atrevides que mai s'hi han fet a la tele. Estic parlant de Javier Gurruchaga i l'Orquestra Mondragón.
10: Sí, barbaritat! Que barbaritat, Robert Calvo! Que Robert Calvo! Que barbaritat! Ladies and gentlemen!
7: M'encanta. Quina energia, quina energia.
8: Ara ho escoltarem.
10: Ai, ai, ai, ai.
8: Hola, Javier. Bueno, bienvenido a tu
10: sección. Que barbaritat, Robert Calvo! Increïble, increïble, incredible!
8: Aquest home va néixer el 12 de febrer de l'any 1958 a Sant Sebastián. Mm-hmm. És fill d'Antònia Iriarte i de Vicente Gurruchaga, que eren cuinera i ferroviari respectivament. Ell des de jove va tenir passió per la música, però clar, va haver d'anar a la mili. Mm-hmm. I allà el van deslliurar de fer purament el militar, diguéssim, i li van donar el saxofon i li van dir, aprèn música.
7: Imagina't.
8: I a partir d'allà va anar practicant, però finalment va entrar a filosofia i lletres, per abandonar aquesta carrera i dedicar-se als escenaris. Uh-huh. L'any 1976 va néixer la mítica Orquestra Mondragón, que és una formació que no s'ha repetit a Espanya, és a dir, no s'ha repetit perquè ells segueixen vius i vigents, uh-huh. perquè ells segueixen celebrant la vida i celebrant la música damunt dels escenaris. Vindran a la tardor a Barcelona. Ara aquests dies estan al País Basc, a Euskadi. I fa uns dies Javier Gurruchaga ha estat aquí a l'estudi d'Onda Cero amb la Júlia Otero, a Júlia en la Onda, i et porto un moment, perquè avui parlarem d'una cosa que passava allà pels anys 70,
7: sí.
8: Ja ens als 70, i que dia d'avui passa per d'una altra manera. I és Javier Gurruchaga qui ens ho fa veure en dos moments de la seva vida diferents. Ja veuràs. Això és el que va passar fa uns dies aquí a Hello.
11: Todo empezó hace 50 años, en el año 1976. Ahora, escucha con atención, porque vas a ver, por recordar un poco, cómo era el mundo y cómo era España el año en que nació la Mondragón y con ella Javier Gurruchaga. Viajen con nosotros a 1976.
12: Ese año...
13: ¡Feliz año 1976!
12: Empezamos a transicionar.
14: Puedo prometer y prometo.
12: De la dictadura a la democracia.
15: El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
12: Aunque en Argentina recorrieron el camino inverso.
16: El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
12: En la gran pantalla se llevaron los taxistas coléricos.
17: ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
12: Y las adolescentes ensangrentadas.
18: ¡Carri la loca! ¡Carri la loca!
12: Y en la pequeña... La música.
19: Música y estrellas.
12: Las estrellas.
20: Programa Palmarés con Bárbara Rey, medalla de oro de la belleza.
12: Y los primeros debates en prime time.
21: Aquí en La Clave se han podido tratar hasta ahora todo tipo de temas.
12: En la publicidad, el machismo siguió campando a sus anchas.
22: Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator.
12: Y en la calle siguió reinando la represión.
23: La calle es mía.
8: La meravella d'aquell moment de l'any 1976 és que ara girem la vista enrere i em sembla perdó, David, impossible, no?
7: Sí.
8: Aquesta peça que escoltava més en Guillem Zaragoza.
7: Sí, mai tant.
8: Fa aquest resum de l'any 1976 en el qual la Mondragón va néixer. I jo sempre em preguntava això de Mondragón, per què l'havien posat, no? Que es deia Orquestra de Mondragón, per això.
24: Sí, pero el psiquiátrico se llama Santa Aguedad, creo que sigue existiendo, vamos. En el dicho popular se decía, ay, te vamos a mandar a Mondragón, porque sí. Es allí donde, en Arrasate, Mondragón, donde está este
11: psiquiátrico,
24: centro, ¿no?
11: Sí.
24: Este psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, en el dicho, pues Mondragón, tal, pero no pasa de ahí. Pasa del nombre, sonaba bien, sonaba musical, sí. Era la época en que mucha gente, muchos grupos se llamaban Orquesta, la Majavilu Orquesta, la Orquesta Platería, la Orquesta no sé qué, y nos pusimos Mondragón, sí, fue bastante fácil.
8: Es decir, por un psiquiátrico.
7: Qué bo, porque a més, yo he estat a Arrasate y...
8: Ah, sí?
7: Sí, Arrasate és el nom en basc i sí, se sí. Diu Mondragón i de fet pensava, dic, a veure si realment és que ell va néixer aquí o alguna cosa d'aquestes, i ara doncs mira, queda perfectament explicat. I vaig estar perquè, bueno, alguna competició no és lluny de...
8: No vas estar psiquiàtric.
7: No, però les pistes del latisme sí que a vegades són una mica la mateixa cosa. Que interessant i això, no? El fet de dir, pues, una mica volia dir l'orquesta Pallà, no? L'orquesta que
8: sí,
7: està
8: sí, clar.
7: tocada del bolet, que sí.
8: Una orquestra, una formació que... Saps que em fa la impressió, jo crec que tothom estarà d'acord amb el que dic, que és que no s'autocensurava d'entrada, feia el que donava la gana, feia allò de... Val més demanar, com és, perdó que demanar permís, no?
7: Sí, fantàstic.
8: Fer això.
7: Sí.
8: A mi m'agrada molt una cosa de... que ara començàvem a escoltar i que ara continuarem escoltant, que era la benvinguda de Javier Gorruchaga, aquell programa mític que va fer que es deia Viaje con Nosotros.
7: Quina meravella.
8: I que jo crec, David, que tu hauries d'incorporar aquí a Nits de Ràdio o els shows que facis en el futur, si és que en fas algun altre,
7: sí.
8: Doncs hauries de cantar això a l'entrada
7: a veure.
8: I llavors ja seria espectacular.
7: A veure.
8: Passen i vean.
7: Ostres, és veritat, que bo.
0: Amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa orquesta Mondragón.

0: seremos más.
1: I parlava de la mujer barbuda, David.
2: Deia
1: unes coses, unes barbaritats. Això formava part de l'inici d'aquell programa Viaje con nosotros, que va ser un gran programa de televisió que va emetre's a Televisió Espanyola l'any 1988 i que conduïa ell mateix. Ell feia una mica allò de l'auca del senyor Esteve.
2: Sí, també. Sí.
1: Papers de l'auca, no?
2: Sí.
1: Aquest programa que tenia humor, gags, paròdies, no? Música, entrevistes...
2: Fixa't una cosa, perquè jo el recordo... Clar, si és de 88, jo tenia 11 anys, per tant, el recordo, doncs, això, no? De veure'l amb curiositat, no? I a mi tot el que toqués humor i interpretació m'interessava molt. I, clar, és molt curiós, perquè jo tenia la sensació que era un home gran, el Javier Gurruchaga. Sí. I era molt jove, havia de ser molt jove en aquella època. Per tant, em semblava molt gran ara, i en canvi, per exemple, ara comparativament... que veig també, o que aquests dies s'ha posat de ressò el Quimi Portell, el Manolo García, l'último de la fila, ostres, doncs jo el Manolo, clar, ja li veig que li passen els anys, i que, escolta, es manté molt bé, són dos exemples de gent que encara està als escenaris donar-ho tot, però clar, dius, ostres, és que ha passat molts anys, en canvi, el Manolo el veia més jove, molt més jove aquella època que el que seria el Gurruchaga, i en canvi, els dos, doncs, són senyors que, escolta, que a la seva edat, escolta, en riu tant dels Rolling Stones, aquí tenim dos grandes, eh?
1: Mira, parlarem avui dels Rolling Stones, ja veuràs.
2: Molt bé.
1: Acabo de calcular-ho. Si va néixer el 58 i això es va fer el 88, tenia 30 anys.
2: 30 anys, però semblava que en tingués molts més.
1: Sí, semblava que en tingués 50, la veritat.
2: Que sí.
1: Però és veritat que abans, no sé, els homes quan tenien 50 anys es veien un senyor gran,
2: sí, sí, sí.
1: I un home amb 50 anys es veu un noi jove, una persona jove gairebé.
2: Sí, sí, sí. En molts casos, t'ho dic jo, que em queda un any per fer-lo.
1: Sí. Sí. Doncs estàs dit un xaval, David.
2: Que barbaritat! Ladies and gentlemen, be a passing y be a...
1: Sento per allò de viaje con nosotros
2: a un lugar y disfrutem. Quina meravella. De todo el pasar
1: y disfruten.
2: Que bo.
1: De las hermosas historias que les vamos a contar. Quina meravella aquesta cançó que a més a més a l'audiència d'aquesta casa els ha acompanyat tants anys.
2: Home, i aquell moment que començava i na na na na na na na na na na na na. És meravellós.
1: Pues que a més a més a mi m'agradaria preguntar-li a Javier Gurruchaga per què sent de Donosti, de Sant Sebastián, tiene este acento así.
2: És veritat.
1: No sé, perquè a més a més quan parla jo podria entendre que fos el personatge cantat.
2: Sí, ja t'entenc.
1: Però el personatge parlat també parla així.
2: És veritat, és molt interessant això que dius, tens tota la raó, perquè podria ser com una forma de cantar, com li passa al Sergio Dalma, per exemple.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Sergio Dalma no té una veu tan rasgada quan parla, és quan canta que canta d'aquella manera, canta amb aquell to, amb aquella postura, no? I ell no, és que parla així, o sigui, o és un personatge 24 hores al dia, o almenys mentre està públicament, no?
1: Fixa't, ell explicava en una entrevista que ha vist que ell és una persona molt tímida, molt tímida, molt tímida, i que quan es treia les ulleres de televisió, perquè era supermiop, és quan no hi veia res, no veia res de ningú, de que hi havia el públic, ni res, i deia, com que no sé qui hi ha, vaig a fer el tonto.
2: M'encanta.
1: I ja està, no veia ni les càmeres ni res.
2: Que bo.
1: En fi.
2: Que bo, m'encanta.
1: I deia que va superar la seva timidesa gràcies a pintar-se, a posar-se perruques, a posar-se ulleres, a posar-se, sobretot, amb dents postisses.
2: Que bo.
1: Que jo crec que va ser dels primers en posar-se dents postisses a la tele i després van venir les tresines, que ara no sortia el nom.
2: Sí, sí,
1: la cubana,
2: i tant.
1: I tants altres que van començar a posar-se aquestes dents postisses tan típiques dels 80, llargs 90. En fi, Viaje con nosotros va ser un programa meravellós.
2: Jo recordo, perdona, amb molt de carinyo, els gags en què hi feia de la seva mare, del seu pare, amb una relació que tenia amb ells ben especial. Era molt...
1: La família Gurruchaga, es deia aquell programa.
2: Ai, quina meravella.
1: Aquest Viaje con nosotros, que es va emetre l'any 1988, va ser nominat al Premi Ondas i va ser un referent de l'època. T'he de dir que també Javier Gurruchaga, això no t'agradarà tant, va participar a la teva estimada Bola de Cristal.
2: Sí, correcte, ho sé. Era dels pocs que es salvava de la Bola de Cristal.
1: Menys mal.
2: Sí. No. L'acabava veient i els ratos que sortia ell jo m'ho passava bé. O sigui,
1: hi havia Alaska, Pablo Carbonell, Pedro Reyes... Anabel Alonso, i llavors això que deies tu perdó, dels pares de Javier Gurruchaga, que sí, eren Gregorio i Cayetana.
2: Això, Gregorio i Cayetana, que bo.
1: Bé, aquest viatge con nosotros, David, sí, va tenir molts gags, molts sketchos, però jo em quedo amunt que, ostres, ho penses i dius, això ho van fer en aquella època amb el president a la presidència i amb la periodista fent de periodista en un mitjà, la van imitar ella, el van... Bueno, ell no el van imitar. Estic parlant de la imitació que fa Javier Gurruchaga de Victoria Prego, uh-huh, entrevistant Felipe González.
2: Sí.
1: Va dir Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga fent de Victoria Prego, entrevistant Felipe González, però encarnat, vull dir, li donava vida, un senyor amb encondroplàsia.
2: Ah, sí, i tant, anant, i tant, i tant, i tant.
1: Recordem aquell moment perquè em sembla impagable.
3: La primera pregunta... La primera pregunta...

0: contaré una serie de cosas que recordarle al señor presidente, como presidente de todos los españoles. Bueno, mañana a las 9:30 tiene que ir a llevar a los niños a la escuela. A las 11 tiene que ir a recoger unos árboles japoneses, enanos, especiales, que para su jardinería, la de Palacio. Después, a la 1 tiene que jugar al golf con este humorista Cole. Y a las 2:30 tiene comida con los Solana y los Boyer. Carmen ha dicho qué pasa, ¿eh? Carmen ha dicho qué pasa. Bueno, la primera cuestión puntual, la primera cuestión que yo creo que preocupa a la sociedad que está en la calle, a la gente de la calle, a todo el que va por la calle, es... Usted está desgastado. ¿Desgasta el poder? Es obvio, el señor presidente del gobierno está desgastado.
1: Non, il n'y a aucun problème. Vous pensez que si je suis ici, c'est pour mettre les choses à point, parce que...
2: S'ha de tenir un parell de...
1: Moi, je suis ici pour rien. De
2: d'allò? Per fer això a la tele, David?
3: Totalment, totalment.
0: El pueblo realmente no...
3: És veritat que era francesa aquell actor.
2: Sí, sí, a més a més, vull dir, imitar Victoria Prego de cos present gairebé, doncs em sembla tenir molt valor.
3: Era molt, molt, molt valent i molt necessari, no? Com totes sí? coses. Després t'agradarà més o menys. A mi, amb certs punts, em recorda Rick Gervais, per exemple, el, sí. el britànic d'ara, amb aquests punts de ser molt directe, però, escolta, necessari, no? Que bueno, jo l'admiro moltíssim, crec que és un talent descomunal i que, escolta, segueix cantant molt bé, el tio.
2: Sí, mira, jo crec, pensava el mateix, dic, Javier Gurruchaga segueix cantant avui amb l'edat que té i sí. està encara molt en forma vocalment, vull
3: vocalment
2: dir.
3: Vocalment és fantàstic, és fantàstic.
2: En aquell moment, i vaig al que et deia a l'inici, en aquell moment, Javier Gurruchaga, en un gag molt, molt fi, en el cafè de 007, de James Bond, vestit de James Bond i amb una pistola a la mà, deia això.
4: Que horror. Que horror. Ser censurat. No poder hablar. La ausencia de libertad de expresión. Poder decir lo que sentimos en cualquier momento. Ladies and gentlemen, no dejen. No dejen de ser libres. Exprésense. Digan lo que sienten. La libertad de expresión. La censura. Hablen.
2: Hablen. Això deia als anys finals dels 70 i principis dels 80, quan encara en aquest país ens creiem que, o es creien els que hi havia en aquell moment, que ja ho havien guanyat tot i quedava molt per guanyar encara. De fet, no estava del tot guanyat encara. Ell va fer moltes coses divertides en els seus programes de televisió, el principal, aquest Viaje con Nosotros, en el qual va haver-hi molts personatges que van passar per allà, des de Sara Montiel a Joaquín Sabina, a Ana Obregón, a Garci, a Chumi Chúmez, a Camilo José Cela, en fi, molts que van passar per allà, i evidentment Pedro Almodóvar, i ell s'atrevia a fer personatges de tota mena, des de Victoria Prego a una entrevistadora que portava a la tele, atenció, ara t'explicaré qui era, el doble de Mick Jagger.
0: Para nosotros es una gran emoción tenerte por segunda vez en España. Esperemos que esta vez la entrevista nos funcione. Y es muy importante para Viaje con Nosotros que nos digas si estudias o trabajas.
2: Aquest, suposadament, és Mick Jagger, però no és Mick Jagger.
3: És Calatrava, no?
2: És el Calatrava, és el CEO dels hermanos Calatrava.
3: I tant.
2: Em sembla estupendo que faci això.
3: És que la recordo, aquesta entrevista. Aquesta entrevista va ser brutal.
2: Brutal, brutal, em sembla brutal. Ell disfressat de Cayetana total, amb una perruca rosa pintada com una porta emperifollada. I després hi ha una altra entrevista que a mi em sembla sublim, perquè és que és la vuelta de tuerca. Ell entrevista a un home que està a l'atur y que fa de Michael Jackson español, ya verás.
5: Hoy tenemos en nuestro programa, en la recta final, al Michael Jackson español. Buenas noches. El Michael Jackson español realmente es Miguel Torremocha. Este es su verdadero nombre. Miguel Torremocha nació en Santoña, provincia de Santander, hace unos cuantos años. Era rubio y sus padres, avergonzados, han huido a Normandía. ¿No es así?
6: Sí.
5: ¿Por qué ese cambio de color, Miguel Torremocha de Santoña?
6: Realmente hace 4 años...
2: Aquest home anava pintat tot de marró, diguéssim, de negre, de senyor que s'havia convertit en negre.
3: Sent de Santoña.
2: Em sembla sublim i li dona una volta a les històries.
3: Home, és una definició d'un humor surrealista.

0: vista que avui, és a dir, jo no sé si no es podria fer, però com a mínim no podria tenir el ressò o no arribaria tanta gent com arribava llavors, pel fet de ser la televisió espanyola una televisió mainstream en què la veia tothom, és a dir, no hi havia alternativa, per tant, t'agradava més o menys, però si volies veure la tele era allò que feien, no?
1: Exactament.
0: Per tant, avui dia es podria fer segurament aquest surrealisme, però no, no, no arribaria enlloc. Aquest és el tema, eh? I em sembla fascinant, aquest, és apassionant.
1: En l'entrevista que va tenir aquí amb Julia Otero, que van xerrar durant una estona, durant 30 minuts, ella li deia que les imitacions que feia a la tele eren espectaculars.
2: Y lo bien luego que has imitado tú en la televisión y en los espectáculos a las señoras baronesas. Seguro que tomaste nota cuando eras una criatura.
3: Pues sí, sí, todo eso influyó mucho, sí, sí.
2: Porque cuando, cuando se pone baronesa Javier Gurruchaga...
3: ¡Ay, Javier, cómo estás! ¿Cómo está toda esa cosa? Bueno, había también un poquito de invención, había de también mi madre, pues algunas cositas de aquí y de allá, iba sacando cosas y bueno, pues iba componiendo esos personajes hasta llegar a esa época en que hicimos el La Bola de Cristal primero y luego El Viaje con Nosotros, hicimos lo de la familia Gurruchaga, hacía de Cayetana, y Cayetana tenía un poquito de... era un poco aspirando a más.
1: Meravellós. I vaig al que deia a l'inici, això de la censura que escoltàvem fa un moment, perquè ell, ell que cantava... Te'n recordes d'això, David? A veure si ho recordes. Mira.
4: Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas, y es verdad.
1: Ellos las prefieren gordas, es diu la cançó Baja. I no sé si aquesta cançó tu creus que es podria fer avui.
0: Bueno, es podria fer, però li caurien pals per totes bandes. Clar. I es cancel·laria. De fet, els Queen mateix tenen Fat Bottom Girls, que és una cançó molt coneguda, que és Noies amb el cul gros. No estaven fetes amb l'ofensa. El que passa és que avui en dia tot ens ho agafem d'això i
1: amb
0: paper de fumar, i llavors, clar, sempre pot haver algú que se senti ofès. El problema és que se sent més ofès gent ara de la que realment s'hauria d'ofendre per qualsevol cosa.
1: Això és exactament el que diu aquest fragment que escoltaràs de Javier Gurruchaga dient exactament el mateix.
0: M'alegro de pensar
3: que corren tiempos un poco difíciles. Oh. A veces no sabes esta canción. Bueno, yo creo que sí. No sentará bien, sentará mal. No, siempre estás un poco pensando en... Estamos ahora mismo en unos nuevos aires un tanto inquisitivos, por decirlo suave todo, pero es verdad que hay que estar muy al tanto de lo que uno hace siempre, ¿no? Pero vamos, sí, hay censuras y hay cositas raras por ahí. Autocensuras, sobre todo.
1: Autocensuras, David.
0: Sí. Sí, sí.
1: Abans parlava de la censura, no accepten ustedes la censura, no? I ara no accepten ustedes l'autocensura.
0: Sí.
1: M'imagino que hi haurà creadors que quan es posen a crear el que facin el seu art, principalment música o cinema o televisió, diuen, espera't.
0: Sí.
1: Quants col·lectius puc acabar ofenent fent això? Potser em reservo i no ho faig.
0: Bueno, i al final, per no tocar segons qui, has de parlar de coses... Que ja no preocupen a la societat, perquè al final de qualsevol tema sempre se t'enfrontarà algú. Deixa'm fer una petita pausa perquè ens posin al dia de com està tot l'ajetreo que tenim, que no és poca cosa, i ara seguim fent aquest homenatge al grandíssim Javier Gurruchaga. Que barbaritat, lo que és, bon record. Fins ara mateix.
5: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
6: Winamax, las mejores cuotas.
5: Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
7: Els caps de setmana, recordem els millors moments de Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Estàs escoltant... Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Pues aquí seguimos, que barbaridad, Nits de Ràdio, con el grandísimo Robert Calvo, ladies and gentlemen, the autentical one. Quina meravella, i escolta, m'alegro que coincidim amb ella, amb la seva visió, no? És a dir, el problema està en que mira, si algú es, és a dir, s'ha d'entendre que algú es pugui sentir ofès. Això ho hem de sempre entendre que pugui passar, però que no és la intenció ofendre. I això és interessant. Hi ha gent que sí, eh? I aquests sí,
1: ho fa deliberadament.
0: I ho fa deliberadament. Però hi ha moltes creacions que no és així. I llavors hem de tenir una mica més de...

0: cintura de guante. La diferència, possiblement, i això és una cosa que jo tinc analitzada de fa temps, és que en aquella època segur que hi havia gent que s'ofenia, però no arribava enlloc aquella queixa, perquè no hi havia xarxes socials. Ara, a la Berna, aquest soroll s'amplifica pels retuits i tot el que tu vulguis, no? Per tant, no és que ara la gent sigui diferent, sinó que ara hem ficat un altaveu en tota la gent. I això afecta a la creativitat. Evidentment que afecta. Sí, sí. Molt interessant. Sí.
1: Jo recordo una de les lletres que he consultat perquè volia revisar exactament el que deia. Em sembla molt meravellós que en aquella època escrivessin una cosa que diu: "Hola, mi amor, yo soy el lobo. Sí. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. I ho anava repetint, deia: "Para verte mejor, para oírte mejor, para verte mejor". Diu: "Si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. Oh, hola, mi amor, yo soy el lobo. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal y lo que adoro es tu fuerza animal. Ah, si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar".
0: Si con tus garras tú me quisieras llenar. Es que es así. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
1: Pues que em sembla meravellós.
0: Quina energia, quina energia. És que ja les cantes amb energia, aquestes cançons.
1: Sí, perquè a més a més, fixa't, és una cançó de l'any 1980.
0: Imagina't.
1: Empoderadíssima, la Caputxeta Vermella.
0: Sí, sí, sí, sí. Home, escolta. Es deia
1: Caperucita Feroz.
0: Sí, sí, això, i tant, i tant.
1: Ostres, però jo me'n recordo molt d'una cosa. Per cert, hem de dir que Javier Gurruchaga, que va estar nominat als Ondas, ho he dit abans, però Javier Gurruchaga té alguns premis que no tenen altres persones, com per exemple la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts de l'any 2021.
0: Merescudíssim.
1: El Premi Ondas després del 88 pel seu programa Viaje con Nosotros. El Fotogrames de Plata d'aquell mateix any del 88. Té Grammys Latinos, té Premios Goya, perquè clar, ha fet moltes pel·lícules.
0: Sí.
1: Aquest home ha tingut nominacions en la categoria d'actor secundari per El rei pasmado, per Tirant banderes, vull dir que ha fet moltes coses a part de televisió. De discos en té molts. Mira, té, des del 79, dic, Muñeca Hinchable, Bon Voyage, Bésame Tonta, Cumpleaños Feliz, Es la Guerra, Rock and Roll Circus, Ellos las prefieren gordas, Una sonrisa, por favor, i a l'any 1992 va cantar això.
0: Oh, de les meves favorites.

0: l'any 91, 92 et hauria d'estrenar, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ell s'ha posat amb Cristòfor Colom, s'ha posat amb Michael Jackson, amb Mick Jagger, amb les Cayetanas, amb la Victoria Prego, amb en Felipe González i amb tants altres. És un home atrevit, un home que ha fet coses que ningú més ha fet en aquest país. A mi m'agrada la gent autèntica, sí. M'agrada la gent amb personalitat i la gent que no varia durant la vida. Vull dir, sí, sí, que es manté una coherència.
1: Coherència. Jo aquí el meu gran dubte, i no sé si li he preguntat a la Júlia, però algun dia si tinc ocasió m'agradaria preguntar-li, és com és possible que un tio tan talentós, que es veu que després ha seguit, perquè a vegades pot ser que tinguis afonia, mira per exemple el cas d'en Bon Jovi, no? John Bon Jovi, mm-hmm. O així que tens uns problemes a les cordes vocals i per tant no pots mantenir el nivell del d'abans, ho deixis, no? Però ell que se'l veu que encara, doncs, podria haver... Per què deixes de fer discos fa 30 anys? És que sí, sí. És curiós, això, com a mínim, no?
0: Molt sí, la veritat és que des dels anys 2000, podríem dir, no ha fet gran producció.
1: No,
0: ha fet.
1: Ha fet
0: algun recopilatori, sí. Ha fet algun disc de memorial, diguéssim, de l'Orquestra Mondragón, però no ha fet cap disc nou, des de gairebé del Huevo de Colón. Gairebé.
1: Sí, sí, perquè això et dic 30 anys ben bé, sí, sí.
0: Llavors, potser sí que s'hauria de plantejar, ara que fa 50 anys l'Orquestra Mondragón, doncs com a homenatge, fer un disc, però no de versions, també alguna versió, perquè la gent ho acaba demanant, sinó d'alguna cançó nova, ni que siguin dos, tres cançons noves, una pinzellada, per celebrar 50 anys i posar-se amb els personatges d'ara seria meravellós. Jo crec que ens fa falta un Javier Gorrochaga a la tele.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Com a celebrity, sí. Seria meravellós que tornés a aparèixer una persona com ell, atrevida, àcida, irònica, mordaç, que no té vergonya, que no té vergonya, no té res al damunt que l'hagi de coartar a l'hora d'actuar, no? I de fer personatges.
1: Molt bé.
0: Per tant, crec que ens està fent falta un Gorrochaga a la televisió.
1: Totalment. I que apunti cap a totes bandes, perquè,
0: sí, sí,
1: perquè molts cops s'apunta només cap a una direcció. Mm-hmm. I quan tu ets transgressor de veritat, apuntes cap a totes direccions, no cap als altres. És...
0: Exacte, quan ningú sap de quin peu calça.
1: És això. És això, Per això crec que tenen molt d'aprendre, segons qui ara està sorgint, de la gent que sabia guanyar-se a tothom, que és important. Bé, aquí ho intentem, no sé si ho aconseguim, però ho intentem.
0: I que a més feia una cosa, i acabo amb això, que és crear, és a dir, vull dir, era una televisió, suposo perquè era molt, molt jove i se li permetia tot, ara com que tot ja no és nou, però en aquell moment era nou, era innovador, era fresc, era espectacular.
1: Totalment, totalment. Doncs preciós homenatge al que li ha preparat en Robert Calvo.
0: Aquest... La setmana que ve no te'l perdis.
1: Oi, és que, mira, ja en tinc ganes, ja en tinc ganes.
0: La setmana que ve me la van a meter la mata de cola.
1: Carai! Escolta,
0: no has dit això.
1: Doncs mira, una en la línia de puntos. Això és molt important de les coses que fas, gaudir-les mentre l'estàs fent. Ai, i a partir de que les has acabat ja començar a preparar la següent.
0: No sé, jo el de la setmana que ve no sé com el faré. Bueno, perquè crec que necessitaré tot el programa, tot.
1: Bueno, escolta,
0: monogràfic.
1: Escolta, no, va,
0: ho resumiré.
1: Poso aquí, ja, truco a l'Alcina. Truquem a l'Alcina, li escolta.
0: Que comenci a les 8.
1: Avui tirarem fins llarg. Avui tirarem fins llarg. Robert Calvo, un plaer escoltar-te com sempre, no només aquí, sinó també a la ciutat, i amb bones mans. Una abraçada ben forta.
0: Gràcies per tot, una abraçada a tu. Adéu-siau.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Al marge de que sempre doncs, ens crida l'atenció poder saber molt de la història dels líders mundials, sí que hi ha unes determinades eleccions que, com que no són cada 4 anys, sinó que quan succeeixen és per la mort del qui ostentava el càrrec, doncs acostumen a ser molt el que es diu mediàtiques, i de cop i volta, quan es mor un papa, de seguida doncs ens centrem, posem totes les mirades en aquest procés tan especial, la mítica fumata blanca, oi, que ens pot dir qui serà el proper papa. I per això, després, a vegades sembla que quedi en l'oblit, no?, com ha sigut aquest procés. És molt intens en aquells moments i després sembla doncs, que ja ho donem per fet. I a vegades és molt interessant poder reflexionar amb la pausa, amb el coneixement, com és el cas del Vicenç Lozano, que ha escrit el llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula, que el tenim a Pòrtic Edicions. Vicenç, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: És així, és a dir, durant el procés que es fa, sembla que, escolta, cada 5 minuts estem preguntant, però ja tenim fumata blanca o encara no, oi? Estem tots pendents de tot això i comencem a interessar-nos, no? Dic l'opinió pública, no? Per els pactes, les votacions, tot això, però després sembla que, però clar, hi ha molta feina darrere, Vicenç, de tot el que has anat recopilant per poder explicar com s'arriba a aquesta elecció, que és un procés molt llarg, no?
1: Sí, realment és un procés molt llarg. De fet, el procés de l'últim conclave del 2025, ara el 8 de maig, d'aquí pocs dies, doncs farà un any, realment va ser molt complexa i es va iniciar pràcticament el dia mateix doncs, que el papa francès va accedir al pontificat el 2013. Vull dir, realment, un conclave és per elegir, com deies tu, perfectament, vull dir, un líder mundial.
0: Sí.
1: Si tenim en compte que el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, és l'estat que potser geopolíticament té més influència, vull dir, a nivell internacional, influència, vull dir, una influència, vull dir, mediàtica, una influència doncs, de diplomàtica, etcètera, etcètera, vull dir, evidentment, al marge del que són les grans superpotències internacionals, òbviament, no? Però, realment, un conclave és, en definitiva, vull dir, una elecció que és seguida arreu del món, no només pels 1.500 milions de catòlics, sinó per la gent de tot el món. Es va iniciar, diguéssim, poc temps després de l'elecció del papa Francesc, davant del fet de que era un papa trencador, era un papa realment que trencava la inèrcia de dos pontificats ultraconservadors, com van ser el del papa Joan Pau II i el del papa Benet XVI.
0: Sí.
1: Aleshores arriba un papa que realment de seguida es posa en contra la part de la cúria més ultraconservadora, bisbes d'arreu del món, cardenals d'arreu del món, que formen part d'aquest sector ultraconservador catòlic, que s'acaba aliant amb l'extrema dreta internacional i fa la vida impossible durant 12 anys al papa Francesc. Aleshores, de cara a aquest conclave, de cara al conclave aquest del 2025, d'ara farà un any, realment hi havia molta cosa preparada per part del sector més ultra de l'Església, aliat amb l'extrema dreta internacional, per treure's de sobre la possibilitat de que el nou papa sigués la línia i sigués el llegat, seguís el llegat del papa francès.
0: Fos continuïsta.
1: Intentaven tornar, vull dir, enrere. Intentaven, en definitiva, tornar enrere.
0: Clar,
1: de tota manera, hi va haver, que és el que explico jo al llibre, i realment un joc d'intrigues, un joc de misteris, etcètera, etcètera, molt important.
0: És apassionant.
1: A l'hora de... i molt apassionant, òbviament, per intentar aquesta lluita intrigant, sobretot dels assessors, que és el que jo parlo, amb el sector més tradicionalista de l'Església, hi va haver una batalla dels assessors, diguéssim, més progressistes, de cardenals els més progressistes, que van crear un petit nucli per fer possible amb una extraordinària, molt ben calculada, estratègicament molt ben calculada, operació secreta, doncs que sortís un papa com Robert Francis Premos, que és, en definitiva, un papa tradicional amb les formes, però molt seguidor del papa francès en el tema doncs, de les reformes de l'Església. No?
0: Aquí seria allò de fer el front comú, no? Perquè per una banda doncs, estarien aquestes congregacions, aquestes, diguem-ne, doncs, aquest repartiment que a vegades es comentava, no? Recordo perfectament que es comentava molt, no? Les possibilitats de que fos africà o que fos americà del nord, per allò de dir una mica com els Jocs Olímpics, eh? Per anar repartint una mica, no? I penses, no, aquí deuen haver molts pactes interns que ja s'estan fent de dir no et presentis perquè si no li treus opció, no? El que volem, el que ens interessa que tingui més opcions. Aquí hi ha moltes històries d'aquestes, oi que sí, Vicenç?
1: No, hi ha moltes històries d'aquestes, hi ha molts dossiers que circulen amb una gran quantitat de fake news, dossiers falsos sobre per intentar eliminar doncs, determinats candidats que, vull dir, que no convenen a un sector determinat, no? Jo vaig tenir el privilegi de ser l'únic periodista del món, en definitiva, que va donar el nom de Robert Francis Prevost i el 2 dies abans de tancar-se els cardenals de la Capella Sixtina com el més que possible papa. Per què? Doncs perquè estava molt, molt informat. Tenia doncs, el privilegi de tenir doncs, informació dels assessors de cardenals més progressistes, però també dels més conservadors de l'Església, que em van facilitar aquesta informació que vaig poder doncs, avançar, diguéssim, al món. I tothom em deia en aquell moment que jo estava boig, eh? Vull dir, no et pensis. Tothom em deia que estava boig, com pot ser un papa nord-americà, vull dir, això és impossible, etc etc. I jo vaig dir, bueno, ja veureu
0: Vicenç,
1: què surt.
0: Vicenç, amb la mateixa proporció que et deien, ets boig, eh? Com vols que trin aquest? Era després que et deien, ja t'ho deia jo, eh? De cop i volta deu passar una cosa similar, eh?
1: Sí, la gent s'apunta ràpidament, però bueno, en aquest cas no es van poder apuntar massa, evidentment no ho havien calculat. Realment va ser un privilegi per mi, després de tants anys de picar pedra, diguéssim, a dins del Vaticà, poder doncs, donar això. I poder conèixer fil per randa com s'anava produint doncs, els debats previs al conclave, i també durant el conclave com s'anaven sumant, diguéssim. Perquè, a veure, cap dels dos sectors de l'Església, ni el conservador ni el sector més reformista, vull dir, arribaven als 89 vots necessaris. Aleshores, vull dir, els reformistes que tenien una mica més, no massa més, però de consens, degut a que el papa havia nomenat, òbviament, molts cardenals que eren, diguéssim, més oberts, aleshores van intentar anar sumant els moderats. Amb aquesta batalla. Com ho van fer? Doncs ho van fer a base doncs, d'explicar la personalitat de Robert Francis Prevost, d'explicar que era un cardenal que admirava, diguéssim, la tradició de l'Església a nivell històric, no pas com un museu. El tema de la missa en llatí, que es podria tornar a fer de tant en tant. El papa no fa misses en llatí, però ho pot, diguéssim, autoritzar. El tema de l'economia del Vaticà, que era també un tema molt i molt important en aquell moment, perquè el Vaticà tenia un problema de cash, tenia un problema de diners, no podia pagar les nòmines ja als funcionaris, tenia problemes per pagar les pensions, etc. Per què? Perquè no fluïa el diner provinent dels Estats Units. Clar. Perquè l'episcopat nord-americà va boicotejar el flux econòmic que enviava doncs, al Vaticà i això va propiciar una davallada, diguéssim, amb l'economia vaticana realment molt notable.
0: Una economia que té molts actius.
1: Donaria,

0: Patrimoni, evidentment,
1: Clar, clar,
0: l'església
1: clar.
0: té un patrimoni, incalculable. Ha venut molts elements del seu patrimoni durant aquests
1: Imagina't.
0: últims anys per pal·liar els temes econòmics, però realment moltes vegades s'ha trobat l'església catòlica, no ve d'ara, vull dir, amb altres pontificats ha passat també, doncs, que s'ha trobat, doncs, amb un problema de caixa, amb un problema de fluïdesa i de diner metàl·lic, diguéssim.
1: En els dos primers, diguem-ne, capítols del llibre, doncs descrivint com és aquesta negociació, no? Aquest com es van, diguem-ne, convencent aquests, anem a dir, representants més neutres, més equidistants, potser, entre les dues opcions, i com es van guanyant aquesta possibilitat. Deies l'econòmica, diguem-ne, no? Que facilitaria, doncs, un ressorgiment. Però m'imagino que aquí el factor, des de fora ens sembla que el factor humà, no? El factor persona, ha de tenir molt de pes. Clar, és realment així o al final és tot un tema de pactes?
0: No, a veure, vull dir, el factor humà és sempre important amb aquestes coses, i més quan és un grup reduït de persones els que voten. Pensem que els votants van ser 133,
1: Clar.
0: cardenals. Per tant, vull dir, el factor humà és molt important, les amistats són importants. Pensem que quan definim l'Església entre dues ànimes, una ànima conservadora i una ànima progressista, vull dir, no és ben bé, no hi ha una frontera clara en aquest sentit, perquè hi ha cardenals, doncs, que poden ser progressistes en determinades coses, amb
1: Clar,
0: el tema,
1: clar.
0: doncs, la benedicció dels homosexuals, les
1: Sí.
0: parelles homosexuals, i en canvi són antiecologistes,
1: Clar.
0: etcètera, no? Vull dir, es pot produir, vull dir, hi ha realment, vull dir, hi ha una varietat extraordinària amb les persones. Evidentment, les persones són importants, les personalitats són importants. El fet de ser un cardenal nord-americà i alhora peruà és un cardenal que representa una mica el nord i el sud, vull dir, representa el nord i el sud d'aquest món global, coneixedor perfectament del que és el sud, però també coneixedor de les estratègies que aplica la gran superpotència nord-americana. I ho hem vist claríssimament ara amb l'enfrontament, doncs, que ha tingut fa uns dies, doncs, amb Donald Trump, el president dels Estats Units, no?
1: Totalment. En el llibre també parles de clar, com dèiem els líders polítics, no? Com fan el seu també els seus pactes o com promocionen fins i tot, no? Segons quins candidats paral·lelament, no? Aquí parlaves en el llibre de l'eix Trump-Macron-Meloni, que em sembla molt interessant tot això.
0: Sí, el llibre ofereix detalls inèdits que no s'han publicat mai. Crec que és una exclusiva mundial de l'intríngulis, com es van produir les pressions, com es van produir doncs, la sortida d'aquests dossiers a la llum, com es va anar pressionant cardenal per cardenal, tant d'un sector com de l'altre, vull dir, en tots els sentits, no? Jo crec que, vull dir, el fet de que aquest llibre sigui important és perquè la gent es doni compte. Molta gent ha vist la pel·lícula Conclave. Molta gent l'ha vista, la pel·lícula Conclave. La pel·lícula Conclave, vull dir, en definitiva, és una pel·lícula que està molt bé, però que només reflecteix el que passa dins de la
1: Clar.
0: Capella Sixtina
1: Clar.
0: i les sales del voltant, però no interpreta, no dona el peu a que es conegui realment les pressions exteriors que hi ha,
1: Clar.
0: que són pressions, òbviament, polítiques,
1: Sí.
0: que existeixen. Hi va haver un pacte secret que va fer, doncs, el mateix dia del funeral del papa francès. Hi va haver un acord entre el president nord-americà Donald Trump, el president de la República Francesa Emmanuel Macron i la primera ministra italiana Giorgia Meloni, per intentar ajudar-se entre ells de cara a que sortís un candidat. Després tot això se'n va anar a Norris, perquè la figura del cardenal nord-americà, de Robert Francis Prevost, no era la figura, òbviament, que volia, doncs, Donald Trump, que apostava pel cardenal Dolan, un altre cardenal nord-americà, no? I més amb la línia del MAGA, més amb la línia ultraconservadora que ell defensa i està imposant a nivell de populismes o neofeixismes arreu del món, no? En definitiva, jo crec que això és important conèixer-ho perquè forma part. A veure, el Vaticà, en definitiva, jo sempre ho dic, és un microcosmos de la guerra cultural que s'està produint al nostre món.
1: Clar.
0: Una guerra cultural que enfronta a la gent que defensa les llibertats, la democràcia, els drets, la justícia social, contra

0: de gent, un món que vol conculcar aquests drets, vol que les democràcies es converteixin en purament formals, que es vagi a votar cada 4 anys, si no voten el que, que ells volen i es cuidaran de fer un cop d'estat, com va intentar fer el president nord-americà Donald Trump en la sala del Congrés quan va guanyar Joe Biden les eleccions als Estats Units, però, en definitiva, retallada de llibertats, que estem veient arreu del món amb la pujada d'aquests governs, diguéssim, populistes, o que jo anomeno clarament neofeixistes. No?
1: El llibre també, simplement per anar introduint algun dels elements que es trobaran quan el puguin llegir, parla o dedica, no, a les diferents votacions. Clar, jo m'imagino, Vicenç, que cada una d'aquestes votacions, el que fa, no es pot entendre sense l'anterior, no? És a dir, com es va condicionant el fet de qui es manté allò fixa, no? amb el mateix candidat, o qui està més disposat a ser permeable, diguem-ne, pel bé comú, possiblement, no?
0: Sí, pel bé comú o per interessos propis.
1: També, correcte. Ho volia posar bonic. Seva, però...
0: o per interessos de la seva pròpia arreca o defensa, no?
1: Correcte.
0: Aquí es va produir un fenomen. Tothom tenia clar i donava per fet, vull dir, el món, excepte jo i uns quants més que estàvem assabentats, de que Pietro Parolin, que era el secretari d'Estat durant el pontificat del papa Francesc i que continua sent el secretari d'Estat actualment amb Lleó XIV, seria doncs el pròxim papa. Vull dir, això ho donava tothom com a molt clar. Ara bé, Parolin va enganyar a tothom, en definitiva ens va enganyar també els periodistes, vull dir, un personatge que semblava que seria continuista en la línia de reformes del papa Francesc i que va anar oferint càrrecs, va anar oferint solucions de continuïtat doncs, al sector més conservador de l'Església i que es va convertir en definitiva doncs, en el candidat conservador. En aquell moment, oposat doncs, a aquesta figura que era un gran tapat, en definitiva, que era Robert Francis Prevost, que va acabar doncs, no aconseguint els 89 vots necessaris, sinó superant fins i tot el centenar de vots.
1: Imagina't. És ben curiós el com es va doncs, destapant, no? I el que a priori, no? Les podríem fer aquestes travesses després, aquest joc, no? Entre el que se sap a dins, com bé ens explicava en Vicenç, el que es pensa fora, el que es pressiona des de fora, però també des de dins, aquesta permeabilitat també a tot el que va passant en el món, no? És a dir, no es pot entendre les eleccions de cada un d'aquests papes, Vicenç, sense el context històric, oi que sí? Sense saber què estava passant.
0: Evidentment, cada papa està vinculat a, vull dir, òbviament, l'elecció d'un papa està vinculat al moment històric en què es viu. Realment, en una època de conservadorisme, etcètera, Joan Pau II va jugar un paper fonamental, fonamental amb la destrucció del comunisme, amb el pacte que va tenir doncs, amb el president Ronald Reagan, amb l'Ecba Wessa a Polònia i tal, que van acabar doncs, a destruir el comunisme, que era la seva obsessió, diguéssim, com a personatge i com a persona que havia patit els excessos, diguéssim, dictatorials al comunisme. Això és evident. Ara, l'elecció d'un papa nord-americà, què suposa? El van elegir només perquè era nord-americà? No.
1: No,
0: jo estic convençut que no. El van elegir perquè era una figura, és una figura que escolta. Això és important en el món d'avui en dia, on escoltar cada vegada es considera un tema més sobrevalorat, no?
1: Sí.
0: Quan realment és bàsic.
1: Sí.
0: Un papa que escolta, un papa que vol dialogar.
1: Exacte.
0: I un papa que estableix ponts de diàleg, que és important. El diàleg. Tornar una mica a la diplomàcia.
1: Exactament.
0: Sembla ara que sigui
1: Exactament.
0: Una cosa que ha passat de moda.
1: Sí.
0: Tornar al dret internacional, que s'ha conculcat, sobretot per part del president nord-americà Donald Trump, però també, vull dir, doncs, per altres sectors com Vladimir Putin a Rússia, com Benjamin Netanyahu doncs, a Israel, etcètera, etcètera. Vull dir, això ho veiem en diversos àmbits. Jo crec que era molt important, evidentment, l'elecció d'un papa que fos una figura que estableixi ponts de diàleg en un moment en què els ponts de diàleg s'han trencat a tot arreu i que s'opta doncs, per la llei de la selva, la llei del més fort, i pel xantatge, per l'amenaça, etc. Quan Hi ha gent que parla de negociacions, o la Casa Blanca passa,
1: Sí.
0: parla de negociacions, el que fa, doncs, és amenaçar.
1: Sí, sí, sí,
0: Eh? Ho
1: sí.
0: hem vist constantment, ho hem vist a Venezuela,
1: Sí.
0: hem vist l'assalt a la sobirania de Venezuela,
1: Ho estàs
0: hem
1: fent
0: vist...
1: molt malament, eh? Ho estàs,
0: No,
1: eh?
0: no,
1: Sí.
0: exacte, i si no vols morir, doncs et posa al meu costat, senyora Delcy,
1: Clar.
0: senyora Delcy Rodríguez, et posa al meu costat i llavors jo et salvaré la vida, però el que mano sóc jo, eh?
1: Clar,
0: Vull dir,
1: clar.
0: el tema de Venezuela.
1: Sí.
0: Amb el tema del genocidi doncs, d'Israel contra el poble palestí a Gaza, doncs estem veient el mateix, vull dir, el mateix sistema d'actuar amb el tema de l'Iran, ho estem veient dia sí, dia també, doncs, com el xantatge és permanent, no? Amb el tema d'Europa, d'haver de gastar més diners, amb el tema de l'OTAN, que ha de contribuir, diguéssim, al que vol doncs, els Estats Units, etc etc. Això les actuacions, vull dir, que fa d'una altra banda a nivell intern, a nivell de polítiques migratòries als Estats Units, però també a nivell de destruir el que era l'ordre internacional que havíem conegut fins ara i sotmetre el món a un desordre i un caos que no se sap fins a quin punt pot arribar, no? Vull
1: Sí,
0: dir,
1: sí.
0: és, realment és una incertesa que jo crec que en aquests moments la d'un líder ètic i
1: Sí,
0: moral,
1: sí.
0: al marge de que sigui, vull dir, un personatge, un líder religiós, òbviament, però al marge d'això la necessitat existeix en un món realment que està desconcertat.
1: Totalment. Doncs aquestes i moltes, moltíssimes, diguem-ne, claus de com va ser tot aquest procés, de veritat que és com estar-ho vivint allà, eh? Una mica estar d'amagat, eh? Com haver-nos colat una
0: Bueno,
1: mica...
0: jo he intentat escriure-ho una mica, vull dir, com si fos un thriller,
1: Sí.
0: però és que no hi ha ni una coma de ficció, tot el que explico
1: És
0: és la realitat,
1: meravellós.
0: vull dir, com... i no parlo només del Conclave, òbviament.
1: Sí.
0: La primera part del llibre és del Conclave, la segona part és els paranys que es trobarà amb aquest món, repeteixo, convuls, doncs una figura que ha de ser un líder ètic i moral del segle XXI, com és el Papa Lleó XIV.
1: El bé que realment, doncs, sí, més enllà de ser una figura històrica, passi realment a fer història com a tal. Doncs hi ha Ombres sota la cúpula, també el trobeu en la versió en castellà, Roca Editorial. Moltíssimes gràcies, Vicenç, per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins aviat.
2: Són les 2, la 1 en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas noches. Despliegues sin precedentes en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para evacuar a las 151 personas del crucero Ondius, donde se ha originado un brote de antivirus y evitar que se propague por Tenerife y el resto del territorio español. El crucero está de camino aproximadamente unas 4 horas y media de llegar a aguas tinerfeñas, pero tenemos una noticia de última hora. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acaba de anunciar que no aprobará que el buque de antivirus fondee en el puerto de Granadilla si va a estar fondeado más de 24 horas. El Gobierno central quiere que sean 36 para esperar a Dios aviones que llegarán el lunes. Y conectamos en directo con Onda Cero Canarias. Fernando Castellano, buenas noches.
4: Buenas noches. El presidente canario afirma que sigue sin tener los informes del gobierno central y no hay transparencia en todo el proceso. El ejecutivo canario lamenta que la operativa se vaya a retrasar porque no todos los países han enviado aviones para repatriar.
5: No va a autorizar el fondeo del buque mañana. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra. Vivimos aquí en una isla de 1 millón de habitantes, más toda la población flotante, más en este caso lo que puede venir, que dentro de aproximadamente pues, 4 semanas, pues su santidad el Papa visitará estas islas.
2: Gracias, Fernando. Pues veremos qué es lo que ocurre porque el crucero sigue de camino al puerto de Granadilla. La atención de casi todo el planeta se centra en las últimas horas y también en las próximas en las 75 hectáreas escasas de este puerto ubicado en el sureste de Tenerife. Decenas de operarios y otros tantos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado durante la tarde de este sábado preparando las instalaciones para hacer posible este desembarco. Está establecido, si todo sigue como lo esperado, porque estamos a la espera de ver en qué queda la decisión de Clavijo de bloquear el fondeo, que los 14 españoles que viajan a bordo del crucero infectado con antivirus sean los primeros en bajar y coger un avión rumbo a Madrid para ingresar en el hospital Gómez Ulla, donde pasarán la cuarentena. Si no tienen síntomas, no pasarán a la planta de alto aislamiento, pero aún así serán atendidos por personal especializado. Onda Cero Madrid, Elena Bueno.
6: Los pacientes entrarán por una parte externa al hospital y subirán en ascensor, recorriendo un circuito cerrado hasta la planta que se ha diseñado específicamente para ellos. Allí permanecerán aislados, en contacto con nadie más que el personal escogido, que será además limitado. Y si alguno presenta síntomas, pasará a la unidad de aislamiento de alto nivel en la planta 22. José García es el delegado de CESIF en el hospital.
7: Estos pasajeros, cuando lleguen, no se van a ir directamente a la UAM, se van a ir a una planta específica.